Tenim a Arbúcies una temperatura de 17 graus i una humitat del 71%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 17 graus i una humitat del 72%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 16 graus i una humitat del 77%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 16 graus i una humitat del 76%.

0: Escolta'ns per internet i també els dispositius Alexa amb la millor qualitat de so.
1: Radio Arbúcies, 107.6 FM.
2: Let me talk to him.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 16 graus i una humitat del 76%.

0: Les cançons de la teva vida, les escoltes aquí.
1: Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 15 graus i una humitat del 77%.

0: En punt les 8 del matí. Primer titular que serà pel trànsit, equip viari, Mireia Sala, bon dia.
1: Bon dia, retencions a la P7 per un accident a Montornès del Vallès. Els vehicles són al voral i es forma cua en sentit sud. A la mateixa P7 hi ha retencions a Santa Perpètua en direcció Barcelona i a Sant Cugat en sentit Girona. Problemes també per un accident a la C32 a Viladecans i cues a la B23 a Sant Feliu de Llobregat, a la C58 a Sant Quirze i a Montcada, la C31 a Badalona i les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat.
0: El Tribunal Constitucional activa avui el compte enrere perquè Carles Puigdemont pugui tornar de l'exili i els principals líders del procés siguin amnistiats. El ple del Tribunal comença amb el recurs d'empara de Jordi Turull contra la decisió del Suprem de no amnistiar-lo pel delicte de malversació. La Moncloa intensifica les crítiques a la judicatura després que el jutge Peinado s'acomiadi de la feina portant a judici la parella de Pedro Sánchez. Begoña Gómez s'enfronta a una petició de 13 anys de presó per malversació i tràfic d'influències. En el cas Plus Ultra, Rodríguez Zapatero té 3 dies per justificar l'origen de les joies que van trobar a l'escorcoll del seu despatx. Rússia fa almenys 3 morts en una nova onada d'atacs contra instal·lacions industrials del sud-est i el centre d'Ucraïna i deixa al voltant de 100.000 persones sense llum al nord del país. Zelensky s'ha de trobar avui amb Trump, a qui pressionarà per una treva energètica amb Moscou. Des de Barcelona es van organitzar alguns dels coneguts com a safaris humans que es van fer a Sarajevo durant la Guerra dels Balcans. Ho ha assegurat el Catalunya Nit de Catalunya Ràdio, Ezio Gavazzeni, l'autor d'un llibre sobre aquests viatges de persones adinerades per matar bosnians de manera indiscriminada. Avui comença la 81a reunió de l'Assemblea General de l'ONU a Nova York amb el discurs del president dels Estats Units, un Donald Trump que ha vist com 4 grans cadenes de televisió, la CBS, l'ABC, l'NBC i la Fox, se solidaritzen amb els mitjans de comunicació vetats per ell i deixaran de cobrir els actes de la Casa Blanca. La Generalitat ha buscat una guia per advertir dels riscos de l'ús excessiu de les pantalles. Està adaptada a cada etapa i detalla que un consum abusiu pot provocar retards en el desenvolupament del llenguatge, dificultat d'atenció, trastorn del son, ansietat o problemes d'interacció social. Segons Segrest, a Catalunya, en menys de 48 hores, uns encaputxats haurien fet entrar per la força un home dins un cotxe a Barcelona i va aparèixer hores després amb signes de violència assalta als gironès. El primer a la pesat es vincula a un cas entre organitzacions dedicades al narcotràfic.
2: Esports.
0: Montse Raia, bon dia.
3: Hola, bon dia. Celebració multitudinària del Joventut a la plaça de la Vila de Badalona pel títol de la Supercopa de Bàsquet. Els més aclamats, Enrique Rubio i Nicola Provitola. Mbappé diu que la solució de Madrid és treballar més. El president de la Lliga, Javier Tebas, entén les queixes de Madrid però no les formes i afirma que l'equip de Mourinho no va perdre contra l'Atlètic de Madrid per cap de les jugades que reclama. I el Barça femení prepara el seu debut a la Champions demà contra París Futbol Club. Avui engega la competició amb un Madrid-PSG, entre altres partits.
0: Enfilem el darrer dia de l'estiu càlid amb baixada de 2 graus de la temperatura. Molts valors màxims es mouran entre els 27 i 32 graus. Jornada assolellada amb algunes bandes de núvols prims. Aquesta propera nit a les 2 i 5 minuts.
4: Informació, proximitat, música...
5: La fórmula que copien altres emissores. Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
6: Tenim a Arbúcies una temperatura de 15 graus i una humitat del 78%.

0: Bon dia, són les 9. I aquesta hora, el primer titular és pel trànsit. Equip viari, endavant.
1: A l'AP7 hi ha aturades al Papiol en sentit Girona i a Santa Perpètua en sentit sud. Retencions també a l'entrada a Barcelona per la B23 de Sant Feliu a Esplugues i cua a la B23 per enllaçar amb l'AP7 en sentit Girona. Destaquem també la cua a l'entrada per la C58 i a les dues rondes de Barcelona, sobretot a la de dalt en sentit Llobregat.
0: El Tribunal Constitucional activa avui el compte enrere perquè Carles Puigdemont pugui tornar de l'exili i els principals líders del procés siguin amnistiats. El ple del Tribunal comença amb el recurs d'empara de Jordi Turull contra la decisió del Suprem de no amnistiar-lo pel delicte de malversació. La Moncloa intensifica les crítiques a la judicatura després que el jutge Peinado s'acomiadi de la feina portant a judici la parella de Pedro Sánchez. Begoña Gómez s'enfronta a una petició de 13 anys de presó per malversació i tràfic d'influències. En el cas Plus Ultra, Rodríguez Zapatero té 3 dies per justificar l'origen de les joies que van trobar a l'escorcoll al seu despatx. Rússia fa almenys 3 morts en una nova onada d'atacs contra les instal·lacions industrials al sud-est i al centre d'Ucraïna i deixa al voltant de 100.000 persones sense llum al nord del país. Zelensky s'ha de trobar avui amb Trump, a qui pressionarà per una treva energètica amb Moscou. Avui comença la 81a reunió de l'Assemblea General de l'ONU a Nova York amb el discurs del president dels Estats Units, un Donald Trump que ha vist com 4 grans cadenes de televisió, la CBS, la ABC, la NBC i la Fox, se solidaritzen amb els mitjans de comunicació vetats per ell i deixaran de cobrir els actes de la Casa Blanca. Les Balears assoleixen la xifra més alta de persones migrants que arriben amb embarcacions irregulars. En el que portem d'any s'ha superat els 5.600 immigrants, 200 més que les Canàries. De fet, la ruta entre Algèria i les Balears s'ha consolidat en els últims 3 anys, mentre que el nombre de migrants que arriben a les Canàries s'ha reduït a la meitat en un any. Retarden el desenvolupament del llenguatge, dificultats d'atenció i trastorns del son són alguns dels efectes de l'ús abusiu de les pantalles. La Generalitat ha elaborat una guia per advertir dels riscos de l'ús exclusiu de les pantalles, adaptada a cada etapa vital fins a l'adolescència. El Pirineu s'escalfa més ràpid a les cotes altes que a les baixes. És la principal conclusió preliminar d'un estudi del Meteocat que analitza per primer cop aquest fenomen del Pirineu, conegut com a escalfament dependent de l'altitud. Els investigadors apunten que els canvis en la circulació atmosfèrica i sobretot el retrocés de la neu poden explicar aquesta diferència. I Tarragona viu immersa en la Festa Major de Santa Tecla després d'un pregó que ha apostat per la inclusió a càrrec dels capitans del Nàstic de la Lliga Genuïn. Avui serà el torn de la Cercavila i els balls parlats com les Dames i els Vells i el de Serrallonga.
2: Esports. Celebració multitudinària del Joventut a la plaça de la Vila de Badalona pel títol de la Supercopa de Bàsquet. Els més aclamats, els jugadors Ricky Rubio i Nicola Provitola. Mbappé diu que la solució de Madrid és treballar més. El president de la Lliga, Javier Tebas, entén les queixes del Madrid, però no comparteix les formes i afirma que l'equip de Mourinho no va perdre contra l'Atlètic de Madrid per cap de les jugades que reclama. I el Barça femení prepara el seu debut a la Champions de futbol demà contra París Futbol Club. Avui engega la competició amb un Madrid-PSG, entre altres partits.
0: Darrer dia d'estiu, càlid, amb la baixada de 2 graus de la temperatura. Molts valors màxims es mouran entre els 27 i els 32 graus. Jornada assolellada amb algunes bandes de núvols prims. I aquesta propera nit, a les 2:05, hora local, arriba a l'estació astronòmica de la tardor. Els propers dies continuarà fent sol i calor.
3: 3CAT
4: Info. Informació, proximitat, música.
5: La fórmula que copien altres emissores. Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
6: Tenim a Arbúcies una temperatura de 16 graus i una humitat del 74%.

0: Ampules, 10 del matí. El Tribunal Constitucional activa avui el compte enrere perquè Carles Puigdemont pugui tornar de l'exili i els principals líders del procés siguin amnistiats. L'advocat de Puigdemont contempla que l'expresident pugui tornar a finals d'octubre un cop el jutge aixequi l'ordre de detenció. El ple del Tribunal comença a estudiar el recurs d'empara de Jordi Turull. Rússia, fa almenys 4 morts en una nova onada d'atacs contra instal·lacions industrials del sud-est i el centre d'Ucraïna i deixa 100.000 persones sense llum al nord del país. Ucraïna també ha atacat refineries russes. Zelensky s'ha de trobar avui amb drama qui pressionarà per a una treva energètica a Moscou. Avui comença la 81a reunió de l'Assemblea General de l'ONU a Nova York amb el discurs del president nord-americà Trump, que viu un moment de popularitat baixa, firma avui un acord que li ha de permetre augmentar la presència militar nord-americana a Groenlàndia. Les Balears assoleixen la xifra més alta de persones migrants que arriben amb embarcacions irregulars. En el que portem d'any s'han superat els 5.600 migrants, 200 més que les Canàries. De fet, la ruta entre Algèria i les Balears s'ha consolidat en els últims 3 anys, mentre que el nombre de migrants que arriben a les Canàries s'ha reduït a la meitat en un any. Retards en el desenvolupament del llenguatge, dificultats d'atenció i trastorns del son són alguns dels efectes de l'ús abusiu de les pantalles. La Generalitat ha elaborat una guia per advertir dels riscos de l'ús excessiu de les pantalles, adaptada a cada etapa vital fins a l'adolescència. Els metges de l'atenció primària del Baix Empordà comencen a receptar visites als museus amb audioguies adaptades per millorar el benestar emocional. La iniciativa busca reduir les dosis de medicaments que prenen els pacients i que afavoreixin els vincles amb el seu entorn. Des d'ara mateix i fins les 5 de la tarda, els autobusos urbans de Barcelona fan vaga. Els serveis mínims només són del 20% fins a les 4 de la tarda i del 40% entre 4 i 5. Tarragona avui immersa en la Festa Major de Santa Tecla després d'un pregó que ha apostat per la inclusió a càrrec dels capitans del Nàstic a la Lliga Genuïn. Avui serà el torn de la Cercavila i els balls parlats, com el de Dames i Vells o el d'en Serrallonga.
1: Esports.
0: Montse Arraia, bon dia.
2: Hola, bon dia. Ricky Rubio i Nicola Provítola, els jugadors més aclamats en la celebració del Joventut pel títol de la Supercopa de Bàsquet, la plaça de la Vila de Badalona, es va omplir ahir. El president de la Lliga, Javier Tebas, entén les queixes de Madrid, però no comparteix les formes i afirma que l'equip de Mourinho no va perdre contra l'Atlètic de Madrid per cap de les jugades que reclama. Mbappé diu que la solució pel Madrid és treballar més. I el Barça femení prepara avui el seu debut a la Champions, demà contra el París Futbol Club. Avui engega la competició amb un Madrid-PSG, entre altres partits.
0: I el temps, l'últim dia de l'estiu serà càlid, tot i que la temperatura baixarà un parell de graus. Molts valors màxims es mouran entre 27 i 32 graus localment per sobre a la Conca de l'Ebre. Jornada assolellada amb algunes bandes de núvols prims.
3: Trescat Info.
0: 10 i 4 minuts, us informa Carme Clèries. Bon dia a tothom, benvinguts. Doncs bé, comencem. El Tribunal Constitucional activa avui
4: Estàs escoltant Ràdio Arbúcies, l'emissora de la Vall del Montseny.
5: 107.6 FM.
6: Tenim a Arbúcies una temperatura de 20 graus i una humitat del 61%.

47th hour. The nerve gas got our men. We're all back in our cells.

0: Les 11, bon dia. La nova estratègia del govern espanyol per aconseguir l'oficialitat del català a Europa no convenç els socis europeus, descarten barrejar aquest reconeixement amb l'adhesió al club comunitari de nous estats com Montenegro o Albània. El Tribunal Constitucional activa avui el compte enrere perquè Carles Puigdemont pugui tornar de l'exili i els principals líders del procés siguin amnistiats. L'advocat de Puigdemont contempla que l'expresident pugui tornar a finals d'octubre un cop el jutge aixequi l'ordre de detenció. El ple del tribunal comença a estudiar el recurs d'empara de Jordi Turull. Avui comença la 81a reunió de l'Assemblea General de l'ONU a Nova York amb el discurs del president dels Estats Units, Donald Trump, que viu un moment de popularitat baixa, firma avui un acord que li ha de permetre augmentar la presència militar nord-americana a Groenlàndia. Rússia fa almenys 4 morts en una nova onada d'atacs contra instal·lacions industrials al sud-est i al centre d'Ucraïna i deixa 100.000 persones sense llum al nord del país. Ucraïna també ha atacat refineries russes. Zelensky s'ha de trobar avui amb Trump, a qui pressionarà per una treva estratègica amb Moscou. La vaga dels autobusos urbans de Barcelona fa que només circulin un 20% dels habituals fins a les 4 de la tarda. Entre les 4 i les 5, els mínims fixats són del 40%, resignació dels usuaris que lamenten l'alteració del servei. Retarden el desenvolupament del llenguatge, dificultats d'atenció i trastorns del son són alguns dels efectes de l'ús abusiu de les pantalles. La Generalitat ha elaborat una guia per advertir dels riscos de l'ús excessiu de les pantalles adaptada a cada etapa vital fins a l'adolescència. La Sagrada Família podria estar totalment acabada d'aquí a 10 anys. El patronat proposa un acord de mínims amb els veïns i l'Ajuntament de Barcelona que passaria per reubicar o indemnitzar els veïns del bloc de Núñez i Navarro per culminar l'obra del temple amb la façana de la Glòria i l'escalinata. Dins la celebració dels 50 anys del Teatre Lliure, el col·lectiu Miserable, liderat per Miquel Masfiol, estrena aquest vespre a Gràcia una versió molt especial de La vella Helena, una obra que amb noms com Anna Lizarano i Imma Colomer van protagonitzar el 1979 al mateix teatre.
1: Esports.
2: El president de la Lliga de Futbol, Javier Tebas, entén les queixes de Madrid, però no comparteix les formes i afirma que l'equip de Mourinho no va perdre contra l'Atlètic de Madrid per cap de les jugades que reclama. Mbappé diu que la solució de Madrid és treballar més. A Barça femení prepara avui el seu debut a la Champions demà contra el París Futbol Club. Avui engega la competició amb Madrid, PSG, entre altres partits. Ricky Rubio i Nicola Provitola, els jugadors més aclamats a la celebració del Joventut pel títol de la Supercopa de Bàsquet, la plaça de la Vila de Badalona, es va omplir ahir.
0: L'últim dia de l'estiu serà càlid, tot i que la temperatura baixarà un parell de graus. Molts valors es mouran entre els 27 i 32 graus localment per sobre la Conca de l'Ebre. Jornada assolellada amb algunes bandes de núvols prims.
1: 3CAT Info.
0: Ara passen 3 minuts i mig de les 11 del matí. Soc el Marc Teixidor Valls i us acompanyaré fins al punt del migdia repassant l'actualitat. Bon dia.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: I a aquesta hora ens demanen pas des de Madrid i des de Brussel·les. Comencem per aquí, per la capital europea, perquè allà els socis europeus donen l'esquela a la proposta del govern espanyol per aconseguir l'oficialitat del català. Els ministres europeus no volen barrejar el reconeixement d'aquesta llengua amb l'adhesió de nous estats, com Montenegro o Albània, cosa que l'executiu...
3: Informació, proximitat, música...
4: La fórmula que copien altres emissores. Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
5: Tenim a Arbúcies una temperatura de 24 graus i una humitat del 57%.

0: Les 12 del migdia. El Tribunal Constitucional active avui el compte enrere perquè Carles Puigdemont pugui tornar de l'exili i els principals líders del procés siguin amnistiats. L'advocat de Carles Puigdemont contempla que l'expresident pugui tornar a finals d'octubre un cop el jutge aixequi l'ordre de detenció i sense esperar que s'aprovi l'amnistia. La nova estratègia del govern espanyol per aconseguir l'oficialitat del català a Europa no convenç els socis europeus. Descarten barrejar aquest reconeixement amb l'adhesió al club comunitari de nous estats com ara Montenegro o Albània. Avui comença la 81a reunió de l'Assemblea General de l'ONU a Nova York amb el discurs del president nord-americà Donald Trump, que viu un moment de popularitat baixa. Firmarà un acord que li ha de permetre augmentar la presència militar nord-americana a Groenlàndia. Pugen les infeccions respiratòries i destaca un augment dels casos de Covid amb una xifra lleugerament superior a la de la mateixa setmana de l'any passat. La grip també repunte, tot i això, sempre situats en un nivell baix de transmissió. Retards en el desenvolupament del llenguatge, dificultats d'atenció i trastorns del son són alguns dels efectes de l'ús abusiu de les pantalles. La Generalitat ha elaborat una guia per advertir dels riscos de l'ús excessiu de les pantalles, adaptada a cada etapa vital i fins a l'adolescència. La Sagrada Família podria estar totalment acabada d'aquí 10 anys. El patronat proposa un acord de mínims amb els veïns i l'Ajuntament de Barcelona que passaria per reubicar o indemnitzar els veïns del bloc de Núñez i Navarro per culminar l'obra del temple amb la façana de la Glòria i l'escalinata. Unió de Pagesos denuncia una caiguda del 40% del preu que es pagué al productor d'arròs. El sindicat agrari reclama a la Unió Europea que aturi l'entrada d'aquest producte del sud-est asiàtic. Tarragona viu immersa en la festa major de Santa Tecla després d'un pregó que ha apostat per la inclusió a càrrec dels capitans del Nàstic. Avui serà el torn de la Cercavila i els balls parlats com el de Dames i Vells o el d'en Serrallonga.
1: Esports.
0: Montse Raia, bon dia.
2: Hola, bon dia. Paredes i Aitana participen en l'últim entrenament del Barça a aquesta hora, abans de l'estrena a la Champions demà contra el París Futbol Club. Les dues van ser baixa per lesió contra l'Alavés. Avui comença la Champions femenina amb partits destacats com el Bayern de Múnich, Manchester City i a les 9 del vespre el Real Madrid-PSG. El Joventut de Badalona va celebrar ahir el títol de la Supercopa de Bàsquet amb la seva afició, entre els jugadors més aclamats, els bases Enrique Rubio i Nicola Provitola. I en tennis ha començat la fase final de la Copa Billie Jean King a Shenzhen, a la Xina. L'equip espanyol amb la catalana Marina Bassols debuta demà contra el Kazakhstan.
0: Encarem la amb termòmetres que continuaran a la banda alta, tot i això baixaran 2 o 3 graus respecte a ahir. Molts valors màxims es mouran entre els 27 i els 32 graus, localment per sobre a la Conca de l'Ebre. Sol en general amb alguna nuvolositat al prelitoral central.
3: Trescat Info.
0: 12 i 4 minuts, us informa Carme Clèries. Bon dia a tothom, sigueu benvinguts.
4: FM. Tenim a Arbúcies una temperatura de 25 graus i una humitat del 55%.

0: showing. Look at this life, I still don't know where it's going.
1: Catalunya al dia. Amb Estel Batet.
2: Els patinets elèctrics podrien estar a punt de tornar a pujar al transport públic. Ho està debatent l'autoritat del transport metropolità. Al febrer farà 4 anys que es van prohibir, amb l'amenaça de multa de 200 euros si enxampaven algú que se saltés la prohibició. Primer, aquesta prohibició va ser temporal, inicialment per 6 mesos. Després, a l'octubre del 2023, va passar a ser indefinida i la norma va acabar sent d'àmbit estatal. I aquest sine die ara podria passar a ser un ad diem si és que s'acaba fixant una data per aixecar aquest veto. Què ha canviat? Potser us preguntareu per què ara sí, abans no. Haurem d'esperar a saber quines justificacions ens donen. Els patinets del transport públic es van prohibir després que alguns d'aquests aparells s'incendiessin a causa de les bateries de liti que porten. Cert que els que van cremar escandalosament dins de combois de tren havien estat trucats. A més, ara, des d'aquest 2026, és obligatori inscriure tots els patinets elèctrics al registre de la Direcció General de Trànsit. Cal tenir un certificat de circulació i també és obligatori contractar una assegurança de responsabilitat civil. Renfe, a més, ara ha tornat a permetre l'entrada dels patinets elèctrics a tots els seus trens. A tots, no. Excepte els de Rodalies de Catalunya i els d'Euskadi. Els comuns a l'Ajuntament de Barcelona han fet pressió per aixecar aquesta prohibició amb l'argument que no hi ha cap evidència científica que els patinets elèctrics homologats, hagin provocat cap incendi. Veurem quan tornaran i amb quines condicions per conviure amb la resta d'actors, passatgers, cotxets, carros de compra, cadires de rodes, que hi ha massa sovint amb zero espai vital dins dels busos, dels trens, dels ferrocarrils i dels tramvies.
1: Catalunya al dia.
2: Avui és dimarts, és 22 de setembre. Quim Balaguer, bon dia.
3: Bon dia, Estel.
2: També recollirem al programa d'avui la inquietud que hi ha al sector de l'arròs. Els productors reclamen a la Unió Europea que deixi d'importar-ne del sud-est asiàtic perquè els preus s'han desplomat un 40%.
4: Algú ha descobert aquí a Europa de comprar barat o fora a Europa i vendre car aquí a Europa. Ens trobem en aquesta situació de l'arròs a 30 cèntims com fa 10 anys.
3: Calculen que s'hauria de pagar a 45 cèntims per no tenir pèrdues.
2: Avui, per contra, tenim bones notícies pel que fa a les dificultats que sovint tenen els pobles per cobrir serveis essencials. D'una banda, Bausen, a la Vall d'Aran, ja ha aconseguit poder contractar el seu primer i únic administratiu per al seu ajuntament.
3: Feia 13 anys que no hi treballava ningú al consistori. Les operacions del dia a dia, es queixava l'alcaldessa, les havia de fer l'equip de govern.
5: Honestament, ha sigut molt frustrant estar trobant constantment d'embloqueig, no? Perquè tu tens ajuntaments, doncs hi ha molta burocràcia, hi ha multitràmits. És administratiu, és de l'ajuntament, ho hem estat nosaltres.
2: I la Seu d'Urgell ha pogut reobrir l'oficina de la Seguretat Social,
3: que portava setmanes tancada per falta de personal.
2: I menys pastilles i més art. Això és el que es proposen els metges dels CAPs del Baix Empordà. En comptes de receptar medicaments, recepten visitar museus.
3: Sí, amb una audioguia pensada perquè la visita els serveixi per millorar el benestar emocional d'aquest tipus de pacients.
6: Persones que poden hiperfreqüentar els serveis sanitaris, persones que puguin experimentar soledat no volguda, persones potser no vingudes en el territori que no puguen necessitar aquesta vinculació.
2: Mirem també cap a les carreteres i el transport públic, especialment ara, aquestes hores que hi ha vaga de busos a Barcelona. Mariluz García, equip viari, com ho tenim?
7: Doncs sí, per la vaga dels autobusos de Barcelona, fins les 5 de la tarda funcionen amb serveis mínims del 20% fins les 4 i del 40% de 4 a 5 de la tarda. A Rodalies, afectacions als trens regionals del Corredor Sud, R13, 14, 15, R16 i R17, que circulen per via única entre Altafulla i Torredembarra, perquè hi ha una incidència a la infraestructura. I a les carreteres destaquem només la cua a la Ronda a Dalt.
8: Estàs escoltant Ràdio Arbúcies, l'emissora de la Vall del Montseny.
9: 107.6 FM.
10: Tenim a Arbúcies una temperatura de 26 graus i una humitat del 56%.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Comença el compte enrere per a una eventual aplicació de l'amnistia a l'expresident Carles Puigdemont, que planaria el seu retorn a Catalunya. El Tribunal Constitucional està estudiant el recurs d'empara del secretari general de Junts, Jordi Turull, per malversació de fons públics en el referèndum de l'1 d'octubre. Es preveu que la majoria progressista s'imposi i tombi la ponència contrària al recurs, de manera que hi hauria una nova vista el 6 d'octubre. La portaveu del govern, Sílvia Paneque, reclama l'aplicació immediata de la llei de l'amnistia.
2: El que esperem és que s'apliqui la llei d'amnistia, com hem dit sempre, de manera immediata, sense cap mena de subterfugi. És el punt d'inici d'una etapa a Catalunya que esperem que pugui començar el més aviat possible amb el retorn de les persones que encara en aquests moments es troben fora de Catalunya.
0: És dimarts 22 de setembre de 2026 i tenim més titulars. Vostè que exigeix al govern reobrir les negociacions amb els representants de professors i mestres. Esther Minguell.
3: El sindicat acusa l'executiu de voler diluir les mobilitzacions amb el debat liderat pel Consell d'Educació i adverteix que hi haurà noves mobilitzacions al novembre si no s'asseu a negociar.
0: Salut crea una nova guia de salut digital per advertir sobre l'impacte de l'ús de les pantalles en la salut d'infants i de joves.
3: Està basada en 700 estudis científics i alerta de retards en el desenvolupament, càries, miopia, trastorns del son, problemes emocionals i violències digitals. El govern ja estudia mesures com prohibir la intel·ligència artificial als centres educatius fins als 14 anys.
0: Barcelona apujarà la taxa turística als creueristes d'escala de manera gradual.
3: La mesura preveu apujar dels 5 als 24 euros la taxa fins al 2030. Avui ha tirat endavant en comissió amb els vots d'Esquerra i Junts i l'oposició dels comuns. Els creueristes acabaran pagant 30 euros per l'import que també aplica la Generalitat.
0: En cultura, la Sagrada Família podria acabar-se en 10 anys si s'elimina un sol edifici per tal de construir-hi la façana de la Glòria.
3: La Junta Constructora del Temple fa ara una proposta de mínim, ja que sempre havien demanat d'enderrocar dues illes de cases de la banda de mar cap al carrer Aragó. El seu director general és Xavier Martínez.
0: Els esports, el Barça es prepara per l'estrena de la Lliga de Campions femenina de futbol. Joan Barberà.
4: El conjunt blaugrana que defensa el títol rep demà la visita del París a l'estadi Johan Cruyff. El Barça torna a ser un dels favorits a la màxima competició continental.
0: I fem un cop d'ull també al temps que ens espera. Luismi Pérez, bon dia.
5: Bon dia. Continua aquesta situació ben i ben tranquil·la i avui amb una petita variació respecte a ahir, i és que hi ha més humitat. Per tant, estem sentint més xafogó, però ha frenat una mica la temperatura, especialment a la costa, al prelitoral, les comarques de Tarragona, de Girona. Avui estem tenint entre 2 i 4 graus menys que ahir. En qualsevol cas, veníem de tan amunt que encara la calor és més evident del que toca i, per tant, aquestes últimes hores de l'estiu astronòmic continuaran amb una temperatura més aviat elevada. A més, a les Terres de l'Ebre, sobretot també les de Ponent, aquesta tarda tornarem a arribar als 33-34 graus. Petita variació també en l'estat del cel, que té alguns núvols que de tant en tant van esquitxant el cel de les comarques de Tarragona i Barcelona. No són gaire importants i, per tant, en aquest sentit, no s'espera que hi plogui. Pel que fa a demà, ja a la tardor astronòmica, la situació serà una altra vegada suau, serà molt xafogosa i amb quatre núvols, sobretot al matí, cap a les Terres de l'Ebre, sense pluja. Estem pendents a la xarxa.
0: El control de so, Francesc Avila i Rubén Arcos, a la redacció i coordinació, Sònia Quer i Artau Bellavista, passant gairebé 4 minuts a les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El Tribunal Constitucional ha de decidir les properes hores si aplica l'amnistia pel delicte de malversació en el referèndum de l'1 d'octubre. De moment, estudia el recurs d'empara del secretari general de Junts, Jordi Turull, però la decisió es podria fer extensible a la resta d'encausats.
3: Està previst que la majoria progressista dels magistrats del ple rebutgi la ponència del conservador José María Macías, que suposa la mesura de gràcia. Un cop això passi, la presidència del tribunal pot designar un nou ponent, previsiblement entre els membres progressistes, i elevaria la nova proposta de sentència al ple del dia 6 d'octubre. Aquesta serà una data important perquè si es decideix concedir-li l'empara i aplicar l'amnistia als suposats delictes de malversació, la doctrina es faria extensible a la resta de processats i perseguits per aquesta causa.
0: I això vol dir que el magistrat del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, finalment seguiria el criteri del Constitucional, amb efectes sobre líders com Carles Puigdemont, els exconsellers Toni Comín, Lluís Puig, Dolors Bassa o Oriol Junqueras.
3: En declaracions a la xarxa, el catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de Sevilla, Javier Pérez Royo, ha afirmat que tot plegat no té cap mena de complicació i que simplement es tracta de desobediència per part dels jutges conservadors.
6: Es simplemente una rebelión contra el legislador por parte del Poder Judicial, lo cual es una auténtica barbaridad, porque los jueces están sometidos únicamente al imperio de la ley, eso dice el artículo 117.1 de la Constitución, y lo que está es resistiendo es aplicarla, está actuando como un agente político y no como un agente judicial.
0: El govern, de la seva banda, assegura que l'amnistia serà l'inici d'una nova etapa a Catalunya i no pas el final de res. A més, reclama que s'apliqui de manera immediata i a tots els que queden per beneficiar-se'n. Mont Carvajal, bon dia.
7: Bon dia. El govern ha dit que la llei d'amnistia s'ha d'aplicar ja i del tot perquè és del tot legal, constitucional i el Tribunal Europeu la va avalar. La consellera i portaveu Sílvia Paneque ha afegit que representarà una etapa nova a Catalunya.
2: El que esperem és que s'apliqui la llei d'amnistia, com hem dit sempre, de manera immediata, sense cap mena de subterfugi, i també dir que finalment la llei d'amnistia no és el final de res, sinó que és el punt d'inici d'una etapa a Catalunya que esperem que pugui començar el més aviat possible amb el retorn de les persones que encara en aquests moments es troben fora de Catalunya.
7: Paneque ha dit que quan Carles Puigdemont torni a Catalunya, el president Illa el rebrà igual que ha fet amb la resta d'expresidents. D'altra banda, el govern ha assegurat que mai cap govern espanyol com l'actual havia defensat amb tanta contundència l'oficialitat del català a Europa i s'ha referit a posicionament que l'executiu central no donarà suport a la incorporació de cap altra llengua fins que no s'admeti el català, el gallec i l'euskera.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El sindicat USTEC exigeix al govern reobrir de nou les negociacions amb els representants dels professors i mestres per començar a implementar les mesures que necessita el sistema educatiu. Acusen l'executiu de voler diluir les mobilitzacions amb el debat liderat pel Consell d'Educació de Catalunya i adverteixen que hi haurà noves mobilitzacions al novembre si no s'asseuen a negociar.
3: L'USTEC considera que les mobilitzacions dels docents han obligat el govern a moure fitxa i fer anuncis com la inversió del 6% del PIB o la climatització, però li exigeix passar de les promeses als fets. Diu que les necessitats del sistema educatiu ja es coneixen i que cal posar en marxa les solucions. Participaran al debat del Consell perquè hi estan representats, però el consideren una maniobra del govern per deixar passar temps. Andreu Montbrú és el coordinador d'Acció Sindical d'USTEC.
8: Si pretén simplement derivar a un debat que s'allargui no sé quants mesos i que no porti enlloc, o desactivar la mesa sectorial i no pretén que hi hagi avenços concrets que abordin els problemes estructurals de la pública, es trobaran en mobilitzacions al novembre.
3: L'USTEC proposa 5 marcs de negociació amb el Departament d'Educació, Finançament, Inclusiva, les condicions laborals del professorat, infraestructures i català i currículum. Per la seva banda, el Sindicat Professors de Secundària veu amb escepticisme l'efectivitat de les mesures que pugui impulsar el Consell d'Educació. Ho ha dit Ramiro Gil, responsable d'Acció Sindical, en declaracions a la xarxa.
9: El Consell d'Educació de Catalunya és un organisme que té una, bueno, gairebé total homogeneïtat ideològica i pràcticament podríem dir que són les mateixes persones que han sigut responsables del desastre en el que ens trobem, a qui se'ls ha encarregat que ens trobin la solució. Per tant, nosaltres som bastant escèptics de que aquestes persones, el Consell d'Educació de Catalunya, siguin capaços d'emprendre les mesures adequades per redreçar la situació educativa a Catalunya.
3: Professors de secundària ha presentat un informe on estima una baixada de 30 punts en els resultats de PISA si s'hagués fet bé sense excloure el 23% d'alumnat, i això suposaria un endarreriment de més d'un curs.
0: El Departament de Salut ha creat una nova guia de salut digital per advertir sobre l'impacte de l'ús de les pantalles a la salut d'infants i joves. L'objectiu és donar una resposta global i el govern ja estudia mesures com, per exemple, prohibir la intel·ligència artificial als centres educatius fins als 14 anys.
3: La guia està basada en 700 estudis científics i alerta de riscos com retards en el desenvolupament, càries, miopia, trastorns del son, problemes emocionals i violències digitals. Ho explica la subdirectora general d'Addiccions de Salut Pública, Lluïsa Conejos.
10: Els impactes en la salut física tenen a veure des de deprivació, no, del son, en els cicles, no, circadians, no, de la son, amb el teu desenvolupament a nivell també cognitiu, en el desenvolupament de les teves capacitats de llenguatge i després també molt important en els aspectes relacionals.
3: Conejos també ha admès que l'accés de pantalles podria estar relacionat amb els mals resultats de l'informe PISA i apunta a un ús massa prematur de la tecnologia. S'estima que l'edat d'accés al primer mòbil són els 10,8 anys i que la meitat d'alumnes de primària en tenen.
0: La Generalitat ha engegat a Santa Coloma de Gramenet el pla de climatització de residències per tal d'adaptar aquests espais a l'increment d'episodis de calor extrema. El conseller de Drets Socials, Raül Moreno, ha fet en una visita a la residència assistida Ramon Berenguer el tret de sortida. Aquest pla allà també hi ha inaugurat les obres de climatització del centre. Ràdio Ciutat de Badalona, Raquel Moreno.
11: El conseller de Drets Socials i Inclusió, Raül Moreno, acompanyat de l'alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet, Mireia González, han inaugurat avui les obres de climatització integral de la residència assistida Ramon Berenguer de Santa Coloma de Gramenet, una actuació que ha permès dotar dels sistemes de climatització a tots els espais del centre, incloses les habitacions de les persones que hi resideixen. Aquesta renovació ha comptat d'una inversió de més de 2,5 milions d'euros. Aquest nou pla de climatització de les residències de la Generalitat, anomenada Pla Clima, preveu a partir d'ara actuacions planificades i accelerades fins al 2031 amb una inversió de 58,2 milions d'euros.
0: I no deixem la salut perquè el Col·legi de Farmacèutics de Barcelona ha engegat a Rubí, al Vallès Occidental, la campanya La meva farmàcia, la meva salut, tots contra l'ictus. Es tracta d'una unitat mòbil que fomenta la prevenció i alerta dels factors de risc. Ràdio Rubí, Patrícia Díaz.
12: L'acció té com a objectiu donar a conèixer aquesta malaltia, l'ictus, que cada any afecta 13.000 persones a tot Catalunya. La unitat mòbil estarà també aquesta tarda, de les 4 a 6:45, a la plaça de l'antiga estació, centrada bàsicament en la prevenció i en la detecció precoç de la malaltia i també dels seus factors de risc. Ho explica Joan Brugueres, que és el coordinador a la comarca del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona.
13: Estarem durant 2 dies aquí a Rubí per tractar possibles factors de risc de la població, per acompanyar-los i cap a la seva salut, no? El que és important és que aquest any tenim metges.
12: L'activitat de divulgació es tornarà a repetir també demà dimecres a la plaça de l'antiga estació, en horari de matí, de les 10 a les 2, i també en horari de tarda, de les 4 a 6:45.
1: Notícies en xarxa.
0: Ens situem ara a Barcelona. El govern de Jaume Collboni ha aconseguit el suport d'Esquerra i de Junts per apujar la taxa turística als creuers d'escala fins als 24 euros. Divendres ho aprovarà el plenari, amb els vots en contra, finalment, dels comuns. Carina Bellbé, bon dia.
14: Bon dia. Els comuns defensen que havien pactat amb el govern de Collboni encarir de cop l'impost turístic als creuers d'escala per tal que passés dels 5 euros actuals als 24 euros l'any vinent. Però l'executiu municipal proposa fer-ho de forma gradual durant els propers 4 anys. Tot plegat s'ha discutit en una comissió d'economia extraordinària a l'espera que divendres ho refrendi el ple. Escoltem la picabaralla entre Marc Serra, portaveu dels comuns, i Jordi Valls, tenent d'alcalde d'Economia i Turisme.
15: Què ha passat durant aquest estiu? Quines trucades ha rebut l'alcalde Jaume Collboni aquest estiu? També el grup d'Esquerra Republicana, que ens portin a explicar, doncs, que hi hagi hagut aquesta rebaixa.
16: Prenem les decisions perquè creiem que les hem de prendre, no per rebre les trucades. És una falta de respecte a aquesta comissió, el que vostè acaba de fer avui. I també voldria fer una afirmació clara. Mai ningú abans havia fet tant com aquest govern en fiscalitat turística.
14: Per contra, l'abstenció dels comuns impedirà a Collboni pujar l'IBI als hotels de luxe, com preveia la modificació de les ordenances fiscals.
0: Encara a Barcelona, a les 10 del matí, ha començat una vaga parcial d'autobusos que s'allargarà fins a les 5 de la tarda. La plantilla reclama l'aplicació de la jornada laboral de 35 hores i temps de descans coherents.
3: La protesta arriba després que plantilla i direcció no hagin pogut acordar el nou conveni laboral. La Generalitat ha fixat uns serveis mínims del 20% al bus de Barcelona entre les 10 del matí i les 4 de la tarda. El percentatge augmenta fins al 40% a partir d'aquesta hora i fins les 5, quan la vaga coincideix amb l'hora punta.
0: La Diputació de Barcelona augmenta en 40 milions d'euros el suport d'aquest mandat als municipis de la província per tal de garantir l'autonomia local i els serveis essencials. La Corporació Supramunicipal ha aprovat en ple el catàleg de serveis per als ajuntaments del 2027, al qual es destinen 152 milions d'euros. A aquesta xifra s'hi han de sumar 10 milions més dedicats a l'enllumenat públic. Maite Polo, bon dia.
17: Bon dia. Amb el nou catàleg de serveis, la Diputació de Barcelona proposa 18 nous projectes als consistoris. Són ajuts que poden dedicar cada ens local a despesa corrent i a despesa inversora. Entre altres actuacions, els governs locals poden afrontar l'increment de la factura energètica, poden fomentar l'ocupació de qualitat i la inserció laboral de col·lectius en situació de vulnerabilitat, per exemple. També el programa preveu actuacions a l'espai públic, en equipaments energèticament sostenibles, sostenibles i integradors socialment. També poden utilitzar-lo als consistoris per fer equipaments locals esportius o bé millorar-los, educatius, juvenils, culturals i instal·lacions per a gent gran. Per primera vegada, l'aprovació del catàleg s'ha avançat al mes de setembre perquè puguin flexibilitzar i ampliar els períodes amb els quals els governs locals poden sol·licitar els diferents recursos i, per tant, en puguin disposar abans.
0: És un quart de tres. A partir d'avui es limiten els horaris dels comerços d'alimentació de fins a 300 metres quadrats a l'Hospitalet de Llobregat. A partir d'ara hauran de tancar a les 10 de la nit. És una decisió que l'Ajuntament ha pres per fer front als problemes derivats del consum de begudes alcohòliques en horari nocturn. Mitjans de l'Hospitalet, Pasqual Labarta.
18: Soroll, brutícia, molèsties veïnals i conflictes que sovint requereixen l'actuació de la Guàrdia Urbana són alguns dels problemes derivats dels que viure oberts a les nits. Per aquest motiu, a partir d'ara aquests establiments s'hauran de tancar obligatòriament a les 10. L'hora d'obertura variarà segons l'horari d'estiu, en què podran obrir a partir de les 7 del matí i d'hivern, quan ho podran fer a les 6. El tinent d'alcaldia de Seguretat i Govern Intern, Jesús Osillos, ha defensat aquesta mesura.
19: Aquesta decisió, doncs, segurament és una miqueta més dràstica, però entenem que una ciutat com la nostra, els seus veïns i veïnes doncs, tenen a disposició una xarxa comercial molt important, i creiem que les 10 de la nit és un horari perfectament ample perquè puguin comprar allò que puguin necessitar.
18: La limitació horària té una finalitat preventiva amb l'objectiu de reduir la disponibilitat de begudes alcohòliques a la nit, i és que el tinent d'alcaldia ha explicat que sovint és complicat acreditar als supermercats la venda d'alcohol fora de l'horari legal.
0: I és moment de repassar altres notícies destacades d'avui. Els Mossos d'Esquadra investiguen un presumpte segrest comès a Barcelona. Seria el segon en menys d'una setmana que registra Catalunya.
3: Els fets van passar de matinada quan la víctima va ser obligada a pujar un cotxe mentre demanava auxili al districte de Sant Martí. El van localitzar hores més tard a Girona. Aquest cas arriba després que dissabte passat uns homes que es feien passar per policies traguessin un altre home d'un cotxe i l'obliguessin a entrar en un altre vehicle, l'AP7. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha afirmat en les últimes hores que els primers indicis sobre la investigació apuntarien a un tema de drogues.
0: Controlat l'incendi que ha afectat aquesta matinada a la urbanització La Carola d'Ordino, Andorra.
3: El foc ha destruït completament els 7 blocs de la urbanització de luxe encara en construcció sense provocar cap ferit. El foc, que ja es troba sota control, ha mobilitzat 14 dotacions de bombers i 34 efectius sobre el terreny. La superfície cremada és de 10.000 metres quadrats d'habitatges i 12.000 d'aparcament.
0: I desarticulen una organització que distribuïa més de 50 quilos de cocaïna al mes des de Barcelona.
3: Amagaven la droga en vehicles dotats de compartiments secrets o dobles fons. La xarxa tenia una branca a Barcelona que rebia i distribuïa i custodiava la droga i l'altra a Madrid, que feia la distribució a altres punts de l'estat. Hi ha 12 detinguts, 6 a Barcelona, 4 a Madrid i una a Granada i Ciudad Real.
0: La xarxa i l'Eurecat han signat avui un conveni de col·laboració per fer junts el nou programa especialitzat en tecnologia que s'estrena aquest diumenge. Es diu Zeros i Uns. L'Eurecat és el principal centre tecnològic de Catalunya.
3: L'objectiu del programa, que és divulgatiu de televisió i ràdio, és explicar què és la intel·ligència artificial i les noves tecnologies a tot tipus de públics. Ho ha explicat la consellera delegada de la xarxa audiovisual local, Núria de José.
20: El que pretén és, doncs, precisament això, fer arribar a l'usuari la màxima informació possible sobre la intel·ligència artificial, parlant d'aquelles avantatges que pot tenir, d'aquells usos que en pot fer, i alhora conscienciant sobre la prudència que s'ha de tenir a l'hora d'acostar-se a la IA.
3: El programa Zeros i Uns durarà mitja hora i tindrà un expert de referència, el director de la unitat d'IA aplicada d'Eurecat.cat.
0: I és moment per la cultura. La Sagrada Família podria acabar-se, atenció, en 10 anys si s'elimina un sol edifici per construir-hi la façana de la Glòria. La Junta Constructora del Temple farà una proposta de mínims, ja que sempre havien demanat enderrocar dues illes de cases de la banda de mar cap al carrer d'Aragó.
3: El director general de la Junta Constructora del Temple de la Sagrada Família, Xavier Martínez, ha proposat a l'Ajuntament de Barcelona traslladar l'edifici de Núñez i Navarro a un solar que tenen a prop.
21: Nosaltres la solució que proposem, nosaltres tenim un lloc, un espai a la illa del costat on aquest edifici perfectament es pot traslladar i nosaltres finalitzar. El que no desconeixem en aquests moments és quin abast de solució vol donar l'Ajuntament més enllà de les nostres pretensions, que és finalitzar l'escala.
3: Segons Martínez, les converses amb l'Ajuntament estan molt avançades i ara toca el consistori moure fitxa.
0: CaixaForum Barcelona rastreja l'empremta de la història de l'art a la creació contemporània amb l'exposició Una força del passat. La mostra es podrà visitar fins al 10 de gener i presenta peces d'artistes que s'han inspirat en obres d'autors que els han precedit, amb l'objectiu de demostrar que tradició i innovació no són termes oposats. David Navarro, bon dia.
4: Bon dia. Una força del passat parteix d'un vers de Pasolini que reivindica la importància de la tradició per comprendre el seu temps. Aquesta premissa porta a reunir 37 obres que mostren com nombrosos artistes contemporanis han trobat en la història de l'art una font d'inspiració. Així, per exemple, Javier Arce recupera a Lliçó d'anatomia una icona de Rembrandt, o una obra col·lectiva, Viure i deixar morir, o La fi tràgica de Marcel Duchamp, simbolitza l'assassinat d'una figura referent per a molts artistes. L'exposició, com explica la comissària Nimfa Bisba, mostra com els autors s'apropien del passat per donar-li un nou significat.
5: És simplement una composició, a vegades és la llum d'un quadre que els ha inspirat per començar a crear la seva obra. I és interessant veure que la història de l'art sempre ha sigut una font per tots els artistes, de totes les èpoques.
4: Perquè el visitant entengui els referents als artistes, cadascuna de les peces compta amb un petit cartellet que explica les fonts d'inspiració, que van des de la caverna de Plató a les Menines o a obres de Degas o Matís.
0: I de Barcelona a l'Alt Camp, Valls ha presentat aquest matí el primer trimestre de la nova temporada de les Nits de Clàssics. Començarà l'octubre i s'allargarà fins a finals d'any. Ràdio Ciutat de Valls, David Prats.
22: El director artístic Roger Padullés explica que la gran novetat d'enguany és que les propostes es divideixen en dos cicles diferents amb la incorporació d'una bienal dedicada a Robert Gerhard.
23: És una temporada molt singular i especial perquè dins de la programació de concerts dels Amics de la Música tindrem dos cicles diferents.
22: També hi haurà música impressionista, repertori barroc i una proposta que combina música i literatura. El cicle seguirà per Nadal amb el cant de la Sibil·la i incorporarà per primera vegada a Valls l'Orquestra Simfònica del Vallès amb el tradicional festival de Valls. Falsos i danses.
0: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Joan Barberà. Bon dia, Joan. El Barça es prepara per l'estrena de la Lliga de Campions femenina de futbol.
24: Bon dia, Marta. El conjunt blaugrana que defensa el títol rep demà la visita del París a l'estadi Johan Cruyff. El Barça torna a ser un dels favorits per guanyar la màxima competició continental. Escoltem el tècnic Pere Romeu.
25: Fins ara no sé si hem sigut favorites o no, però el que hem fet és preparar-nos per guanyar i aquesta temporada ho tornem a fer. Així que aquest és el missatge que jo crec que s'hauria de traslladar, de que seguim tenint molt, molt, molt bon equip, seguim sent un equip referència en el món, seguim sent un equip que té un estil de joc i una identitat super, super marcada, tenim jugadores de primer nivell, per no dir les millors del món, així que tornarem a lluitar per tot segur.
24: I una d'aquestes jugadores, una de les jugadores més destacades de la plantilla, és Eva Payor.
26: Estoy muy contenta para empezar nueva temporada en Champions, porque es nuestro objetivo, porque estamos muy gran equipo y sí, estamos preparados para el primer partido mañana y sí, esto.
24: Per cert, estan a la venda les entrades pel Barça-Real Madrid de la Lliga F, que jugarà el 4 d'octubre al Camp Nou. I males notícies al centre d'esport Sabadell, equip de la segona divisió, amb Nicolás Joaquini. S'han confirmat els pitjors pronòstics i les proves mèdiques han confirmat que el davanter pateix una greu lesió al genoll dret. Ràdio Sabadell, Sergi Parc.
27: El de Kansas City té trencat el lligament creuat anterior i haurà de ser operat. El club no ha anunciat oficialment el temps de baixa, però Gio podria perdre's el que resta de temporada. L'atacant nord-americà ja se'l va veure amb crosses diumenge en la prèvia del partit contra l'Oviedo, en el qual, evidentment, va ser baixa després de fer-se mal en un entrenament. Les imatges ja feien intuir el que, malauradament, ha acabat sent una realitat. Joaquini s'havia convertit en el davanter titular de l'equip i havia respost amb 3 gols en Lliga i un a la final de la Copa Catalunya. Diumenge, el seu substitut va ser Gastón Valles i l'uruguaià també va dir la seva, ja que va ser l'autor de l'1-0 contra l'Oviedo.
28: Nico tuvo esa desgracia que tuvo la lesión y bueno, él lo venía haciendo muy bien. Pero bueno, ahora no me tocó a mí, le pudo haber tocado a Nico también. La verdad que él entró muy bien también después del segundo tiempo y bueno, obviamente tenemos la responsabilidad de hacer gol, pero también de hacer el trabajo que pedía el equipo, y bueno, yo creo que lo hicimos todos y muy bien.
27: Avui és dia de descans al centre d'esports, demà tornada a la feina, ja sense Joaquini, amb la vista posada a la visita de dissabte a la banca Balaïdos del Celta Fortuna.
2: I a Primera Federació, l'Europa presenta aquesta tarda el nou tècnic en substitució de Josep Maria Jané. Es tracta de Luis Blanco. En bàsquet, el Joventut de Badalona va celebrar ahir el títol de la Supercopa d'Espanya davant la seva afició. Des de Ràdio Ciutat de Badalona, informa Xavi Ballesteros.
6: La celebració de la Supercopa a l'Ajuntament de Badalona va deixar imatges molt emotives, però sobretot missatges de molta missió de cara al futur per part de la plantilla de la penya. Els jugadors van agrair des del balcó suport incondicional de l'afició en aquests dies tan intensos, deixant clar que aquest títol no és el final del camí, sinó un impuls per seguir creixent. Nicola Provítola i el mateix Ricky Rubio van posar en el focus l'exigència en l'elit i la necessitat d'encomanar aquest esperit guanyador als més joves del planter.
7: Espero que molts nens i nenes en el futur us pugueu alimentar de lo que vam viure ahir l'Olímpic, que va ser molt màgic.
8: Es como si no hubiesen pasado 7 años. Y acá estamos. Lo del fin de semana fue una fiesta. Fue increíble el Olímpic. Es increíble lo que estamos viendo hoy. Yo quiero que tomemos esto como un impulso, que Badalona siga creciendo, que la peña siga creciendo.
6: La afició va omplir els voltants de la Casa de la Vila per homenatjar a un equip campió. L'alcalde Xavier García Albiol va elogiar la capacitat de sacrifici de l'equip i va evidenciar l'agraïment mutu entre la institució municipal y una entidad que torna a situar en Badalona al mapa.
9: Es que ayer no tan solo ganasteis la Supercopa ACB 2026. Ayer lo que hicisteis es recuperar orgullo y recuperar ilusión de miles y miles de ciudadanos del baloncesto, pero especialmente de niños y niñas de esa ciudad, de Badalona.
2: I demà juga la final de la Lliga Catalana Femenina de Bàsquet entre l'Espar Girona i el Cadí la Seu. Les cites a Reus, on també jugarà la final challenge entre el Joventut Badalona i el Lima Horta.
0: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:15. Hem de fer ara una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.

0: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Comença el compte enrere per a una eventual aplicació de l'amnistia a l'expresident Carles Puigdemont, que planaria el seu retorn a Catalunya. El Tribunal Constitucional està estudiant el recurs d'empara del secretari general de Junts, Jordi Turull, per malversació de fons públics en el referèndum de l'1 d'octubre. Es preveu que la majoria progressista s'imposi i tombi la ponència contrària al recurs, de manera que hi hauria una nova vista el 6 d'octubre. La portaveu del govern, Sílvia Paneque, reclama l'aplicació immediata de la llei d'amnistia.
2: El que esperem és que s'apliqui la llei d'amnistia, com hem dit sempre, de manera immediata, sense cap mena de subterfugi. És el punt d'inici d'una etapa a Catalunya que esperem que pugui començar el més aviat possible amb el retorn de les persones que encara en aquests moments es troben fora de Catalunya.
0: És dimarts 22 de setembre de 2026 i tenim més titulars. USTECH exigeix al govern reobrir les negociacions amb els representants de professors i mestres. Esther Minguell.
3: El sindicat acusa l'executiu de voler diluir les mobilitzacions amb el debat liderat pel Consell d'Educació i adverteix que hi haurà noves mobilitzacions al novembre si no s'asseu a negociar.
0: Salut crea una nova guia de salut digital per advertir sobre l'impacte de l'ús de les pantalles en infants i joves.
3: Està basada en 700 estudis científics i alerta de retards en el desenvolupament, càries, miopia, trastorns del son, problemes emocionals i violències digitals. El govern ja estudia mesures com prohibir la intel·ligència artificial als centres educatius fins als 14 anys.
0: Barcelona apujarà la taxa turística als creueristes d'escala de manera gradual.
3: La mesura preveu apujar dels 5 als 24 euros la taxa fins al 2030. Avui ha tirat endavant en comissió amb els vots d'Esquerra i Junts i l'oposició dels comuns. Els creueristes acabaran pagant 30 euros per l'impost que també aplica la Generalitat.
0: En cultura, la Sagrada Família podria acabar-se en 10 anys si s'elimina un sol edifici per construir-hi la façana de la Glòria.
3: La Junta Constructora del Temple farà una proposta de mínim, ja que sempre havien demanat enderrocar dues illes de cases de la banda de mar cap al carrer Aragó. El seu director general és Xavier Martínez.
4: Nosaltres la solució que proposem, nosaltres tenim un lloc, un espai a la illa del costat, on aquest edifici perfectament es pot traslladar i nosaltres finalitzar.
0: Als esports, el Barça es prepara per l'estrena de la Lliga de Campions femenina de futbol. Joan Barberà.
5: El conjunt blaugrana que defensa el títol rep demà la visita del París a l'estadi Johan Cruyff. El Barça torna a ser un dels favorits per guanyar la màxima competició continental.
0: I fem també un cop d'ull al temps que ens espera. Luismi Pérez, bon dia.
6: Bon dia. Continua aquesta situació ben i ben tranquil·la i avui amb una petita variació respecte a ahir, i és que hi ha més humitat. Per tant, estem sentint més xafogor, però ha frenat una mica la temperatura, especialment a la costa, al prelitoral, les comarques de Tarragona, de Girona. Avui estem tenint entre 2 i 4 graus menys que ahir. En qualsevol cas, veníem de tan amunt que encara la calor és més evident del que toca i, per tant, aquestes últimes hores de l'estiu astronòmic continuaran amb una temperatura més aviat elevada. A més, a les Terres de l'Ebre, sobretot també les de Ponent, aquesta tarda tornarem a arribar als 33-34 graus. Petita variació també a l'estat del cel, que té alguns núvols que de tant en tant van esquitxant el cel de les comarques de Tarragona i Barcelona. No són gaire importants i, per tant, en aquest sentit, no s'espera que hi plogui. Pel que fa a demà, ja a la tardor astronòmica, la situació serà una altra vegada suau, serà molt xafogosa i amb quatre núvols, sobretot al matí, cap a les Terres de l'Ebre, sense pluja. N'estem pendents a la xarxa.
0: Al control de so, Francesc Ávila i Rubén Arcos, a la redacció i coordinació, Sònia Quer i Artau Bellavista. Passen gairebé 4 minuts a 2:45.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El Tribunal Constitucional ha de decidir les properes hores si aplica l'amnistia pel delicte de malversació en el referèndum de l'1 d'octubre. De moment estudia el recurs d'empara del secretari general de Junts, de Jordi Turull, però la decisió es podria fer extensible quan arribi a la resta d'encausats.
3: Està previst que la majoria progressista dels magistrats del ple rebutgi la ponència del conservador José María Macías, que suposa la mesura de gràcia. Un cop això passi, la presidència del tribunal pot designar un nou ponent, previsiblement entre els membres progressistes, i elevaria la nova proposta sentència al ple del dia 6 d'octubre. Aquesta serà una data important perquè si es decideix concedir-li l'empara i aplicar l'amnistia als suposats delictes de malversació, la doctrina es faria extensible a la resta de processats i perseguits per aquesta causa.
0: I això vol dir que el magistrat del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, finalment seguiria el criteri del Constitucional, amb efectes sobre líders com Carles Puigdemont o els exconsellers Toni Comín, Lluís Puig, Dolors Bassa i Oriol Junqueras.
3: En declaracions a la xarxa, el catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de Sevilla, Javier Javier Pérez Royo, ha afirmat que tot plegat no té cap mena de complicació i que simplement es tracta de desobediència per part dels jutges conservadors.
7: Es simplemente una rebelión contra el legislador por parte del Poder Judicial, lo cual es una auténtica barbaridad, porque los jueces están sometidos únicamente al imperio de la ley, eso dice el artículo 117.1 de la Constitución, y lo que está es resistiendo es aplicarla, está actuando como un agente político y no como un agente judicial.
0: Doncs bé, el govern assegura que l'amnistia serà l'inici d'una nova etapa a Catalunya i que no el pas final de res. A més, reclama que s'apliqui de manera immediata i a tots els que queden per beneficiar-se'n. Mont Carvajal, bon dia.
8: Bon dia. El govern ha dit que la llei d'amnistia s'ha d'aplicar ja i del tot perquè és del tot legal, constitucional i el Tribunal Europeu la va avalar. La consellera i portaveu Sílvia Paneque ha afegit que representarà una etapa nova a Catalunya.
2: El que esperem és que s'apliqui la llei d'amnistia, com hem dit sempre, de manera immediata, sense cap mena de subterfugi, i també dir que finalment la llei d'amnistia no és el final de res, sinó que és el punt d'inici d'una etapa a Catalunya que esperem que pugui començar el més aviat possible amb el retorn de les persones que encara en aquests moments es troben fora de Catalunya.
8: Paneque ha dit que quan Carles Puigdemont torni a Catalunya, el president Illa el rebrà igual que ha fet amb la resta d'expresidents. D'altra banda, el govern ha assegurat que mai cap govern espanyol com l'actual havia defensat amb tanta contundència l'oficialitat del català a Europa i s'ha referit a posicionament que l'executiu central no donarà suport a la incorporació de cap altra llengua fins que no s'admeti el català, el gallec i l'euskera.
0: Doncs bé, tenim una última hora en referència a la decisió del Tribunal Constitucional. No hi ha hagut sorpreses i, finalment, la ponència contrària a aplicar l'amnistia a Jordi Turull ha quedat rebutjada. Això aplana el camí per amnistiar la malversació, ja que s'avala la llei d'amnistia, tal com us estàvem explicant. Seguim amb més qüestions al dia. El sindicat USTEC exigeix al govern reobrir de nou les negociacions amb els representants dels professors i mestres per tal de començar a implementar les mesures que necessita el sistema educatiu. Acusen l'executiu de voler diluir les mobilitzacions amb el debat liderat pel Consell d'Educació i adverteixen que hi haurà noves mobilitzacions al novembre si no s'asseuen a negociar.
3: La USTEC considera que les mobilitzacions dels docents han obligat el govern a moure fitxa i fer anuncis com la inversió del 6% del PIB o la climatització, però li exigeix passar de les promeses als fets. Diu que les necessitats del sistema educatiu ja es coneixen i que cal posar en marxa les solucions. Participaran al debat del Consell perquè hi estan representats, però el consideren una maniobra del govern per deixar passar temps. Andreu Montbrú és el coordinador d'Acció Sindical d'USTEC.
9: Si pretén simplement derivar a un debat que s'allargui no sé quants mesos i que no porti enlloc, o desactivar la mesa sectorial i no pretén que hi hagi avenços concrets que abordin els problemes estructurals de la pública, es trobaran en mobilitzacions al novembre.
3: L'USTEC proposa 5 marcs de negociació amb el Departament d'Educació, Finançament, Inclusiva, les condicions laborals del professorat, infraestructures i el català i el currículum. Per la seva banda, el sindicat Professors de Secundària veu amb escepticisme l'efectivitat de les mesures que pugui impulsar el Consell d'Educació. Ho ha dit Ramiro Gil, responsable d'Acció Sindical, en declaracions a la xarxa.
10: El Consell d'Educació de Catalunya és un organisme que té una, bueno, gairebé total homogeneïtat ideològica i pràcticament podríem dir que són les mateixes persones que han sigut responsables del desastre en el que ens trobem, a qui se'ls ha encarregat que ens trobin la solució. Per tant, nosaltres som bastant escèptics de que aquestes persones, el Consell d'Educació de Catalunya, siguin capaços d'emprendre les mesures adequades per redreçar la situació educativa a Catalunya.
3: Professors de secundària ha presentat també un informe on estima una baixada de 30 punts en els resultats de PISA si s'hagués fet bé sense excloure el 23% d'alumnat. I això suposaria un endarreriment de més d'un curs.
0: Doncs no deixem l'educació perquè el Departament de Salut ha creat una nova guia de salut digital per advertir sobre l'impacte de l'ús de les pantalles en els infants i joves. L'objectiu és donar una resposta global i el govern ja estudia mesures com, per exemple, prohibir la intel·ligència artificial als centres educatius fins als 14 anys.
3: La guia està basada en 700 estudis científics i alerta de riscos com retards en el desenvolupament, càries, miopia, trastorns del son, problemes emocionals o violències digitals. Ho explica la subdirectora general d'Addiccions de Salut Pública, Lluïsa Conejos.
11: Els impactes en la salut física tenen a veure des de deprivació, no?, del son, en els cicles, no?, circadians, no?, de la son, amb el teu desenvolupament a nivell també cognitiu, en el desenvolupament de les teves capacitats de llenguatge i després també molt important en els aspectes relacionals.
3: Conejos també ha admès que l'accés de pantalles podria estar relacionat amb els mals resultats de l'informe PISA i apunta a un ús massa prematur de la tecnologia. S'estima que l'edat d'accés al primer mòbil són 10,8 anys i que la meitat d'alumnes de primària en tenen.
0: 20 minuts i seran les 3. La Generalitat ha engegat a Santa Coloma de Gramenet el pla de climatització de les residències per tal d'adaptar aquests espais a l'increment d'episodis de calor extrema. El conseller de Drets Socials, Raül Moreno, ho ha fet en una visita a la residència assistida Ramon Berenguer. Allà també s'han inaugurat les obres de climatització del centre. Ràdio Ciutat de Badalona, Raquel Moreno.
12: El conseller de Drets Socials i Inclusió, Raül Moreno, acompanyat de l'alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet, Mireia González, han inaugurat avui les obres de climatització integral de la residència assistida Ramon Berenguer de Santa Coloma de Gramenet, una actuació que ha permès dotar dels sistemes de climatització a tots els espais del centre, incloses les habitacions de les persones que hi resideixen. Aquesta renovació ha comptat d'una inversió de més de 2,5 milions d'euros. Aquest nou pla de climatització de les residències de la Generalitat, anomenada Pla Clima, preveu a partir d'ara actuacions planificades i accelerades fins al 2031 amb una inversió de 58,2 milions d'euros.
1: Notícies en xarxa.
0: Ens situem ara a Barcelona. El govern de Jaume Collboni ha aconseguit el suport d'Esquerra i de Junts per apujar la taxa turística als creuers que fan escala a la ciutat fins als 24 euros. Divendres ho aprovarà el plenari amb els vots en contra finalment dels comuns. Carina Bellbé, bon dia.
13: Bon dia. Els comuns defensen que havien pactat amb el govern de Collboni encarir de cop l'impost turístic als creuers d'escala per tal que passés dels 5 euros actuals als 24 euros l'any vinent. Però l'executiu municipal proposa fer-ho de forma gradual durant els propers 4 anys. Tot plegat s'ha discutit en una comissió d'economia extraordinària a l'espera que divendres ho refrendi el ple. Escoltem la picabaralla entre Marc Serra, portaveu dels comuns, i Jordi Valls, tenent d'alcalde d'Economia i Turisme.
14: Què ha passat durant aquest estiu? Quines trucades ha rebut l'alcalde Jaume Collboni aquest estiu? També el grup d'Esquerra Republicana, que ens portin a explicar, doncs, que hi ha hagut aquesta rebaixa.
15: Per rebre les decisions perquè creiem que les hem de prendre, no per rebre les trucades. És una falta de respecte a aquesta comissió, el que vostè acaba de fer avui. I també voldria fer una afirmació clara. Mai ningú abans havia fet tant com aquest govern en fiscalitat turística.
13: Per contra, l'abstenció dels comuns impedirà a Collboni pujar l'IBI als hotels de luxe, com preveia la modificació de les ordenances fiscals.
0: Encara a Barcelona, a les 10 del matí, ha començat una vaga parcial d'autobusos que s'allargarà fins a les 5 de la tarda. La plantilla reclama l'aplicació de la jornada laboral de 35 hores i temps de descans coherents.
3: La protesta arriba després que plantilla i direcció no hagin pogut acordar el nou conveni laboral. La Generalitat ha fixat uns serveis mínims del 20% al bus de Barcelona entre les 10 del matí i les 4 de la tarda. El percentatge augmenta fins al 40% a partir d'aquesta hora i fins les 5, quan la vaga coincideix amb l'hora punta.
0: Aquest matí hi ha hagut una nova jornada de mediació, però finalment ha acabat sense acord. De moment, els conductors d'autobús han donat avui 12 dies a la direcció de l'empresa per tancar una proposta satisfactòria per al nou conveni. Volen evitar així una nova onada d'aturades al servei com la que s'està vivint avui. La plantilla ho ha ratificat en assemblea celebrada a Barcelona aquest migdia, on s'ha acordat fer una aturada parcial un dia entre el 5 i el 9 d'octubre.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: La Diputació de Barcelona augmenta en 40 milions d'euros el suport d'aquest mandat als municipis de la província per tal de garantir l'autonomia local i els serveis essencials. La Corporació Supramunicipal ha aprovat avui en ple el catàleg de serveis per als ajuntaments del 2027, al qual es destinen 152 milions d'euros. A aquesta xifra s'hi han de sumar 10 milions més dedicats a l'enllumenat públic. Maite Polo, bon dia.
16: Bon dia. Amb el nou catàleg de serveis, la Diputació de Barcelona proposa 18 nous projectes als consistoris. Són ajuts que poden dedicar cada ens local a despesa corrent i a despesa inversora. Entre altres actuacions, els governs locals poden afrontar l'increment de la factura energètica, poden fomentar l'ocupació de qualitat i la inserció laboral de col·lectius en situació de vulnerabilitat, per exemple. També el programa preveu actuacions a l'espai públic en equipaments energètics pràcticament sostenibles i integradors socialment. També poden utilitzar-lo als consistoris per fer equipaments locals esportius o bé millorar-los, educatius, juvenils, culturals i instal·lacions per a gent gran. Per primera vegada, l'aprovació del catàleg s'ha avançat al mes de setembre perquè puguin flexibilitzar i ampliar els períodes amb els quals els governs locals poden sol·licitar els diferents recursos i, per tant, en puguin disposar abans.
0: A partir d'avui es limiten els horaris dels comerços d'alimentació de fins a 300 metres quadrats a l'Hospitalet de Llobregat, que hauran de tancar a les 10 de la nit. Una decisió que l'Ajuntament ha pres per fer front als problemes derivats del consum de begudes alcohòliques en horari nocturn. Mitjans de l'Hospitalet, Pasqual Labarta.
17: Soroll, brutícia, molèsties veïnals i conflictes que sovint requereixen l'actuació de la Guàrdia Urbana són alguns dels problemes derivats als que viure oberts a les nits. Per aquest motiu, a partir d'ara, aquests establiments s'hauran de tancar obligatòriament a les 10. L'hora d'obertura variarà segons l'horari d'estiu, en què podran obrir a partir de les 7 del matí i d'hivern, quan ho podran fer a les 6. El tinent d'alcaldia de Seguretat i Govern Intern, Jesús Osillos, ha defensat aquesta mesura.
18: Aquesta decisió, doncs, segurament és una miqueta més dràstica, però entenem que a una ciutat com la nostra, els seus veïns i veïnes doncs tenen a disposició una xarxa comercial molt important i creiem que les 10 de la nit és un horari perfectament ample perquè puguin comprar allò que puguin necessitar.
17: La limitació horària té una finalitat preventiva, amb l'objectiu de reduir la disponibilitat de begudes alcohòliques a la nit, i és que el tinent d'alcaldia ha explicat que sovint és complicat acreditar als supermercats la venda d'alcohol fora de l'horari legal.
0: I passem també pel Segrià. Un espectacle amb 2.000 drons inaugurarà la 12a edició de la Lleida Air Challenge a l'aeroport d'Alguaire. La Fira Aeronàutica se celebrarà el 3 i 4 d'octubre amb festivals aeris i 100 expositors ja confirmats. Uau, Lleida Ràdio, Carla Serrano.
19: Aquest dimarts ha tingut lloc la presentació de l'edició d'enguany de la Fira Lleida Air Challenge, on la delegada del govern a Lleida, Núria Gil, ha parlat de les novetats de la trobada, que va ser la primera en l'àmbit aeronàutic a Catalunya i a Espanya.
20: I participaran per primera vegada empreses líders mundials en drons civils i solucions aèries professionals intel·ligents per la indústria, la seguretat i la sanitat.
19: Així mateix, la fira obrirà per primera vegada el divendres 2 d'octubre exclusivament per prop de 250 alumnes de quart d'ESO i batxillerat, amb l'objectiu de promoure l'aviació entre els joves. Actualment, l'aeroport de Lleida-Alguaire dona suport a més de 20 empreses, genera al voltant de 450 llocs de treball directes i s'hi formen prop de 400 alumnes, xifra que s'ha disparat en els darrers anys.
0: I repassem altres notícies destacades d'avui. Els Mossos d'Esquadra investiguen un presumpte segrest comès a Barcelona. Seria el segon en menys d'una setmana registrat a Catalunya.
3: Els fets van passar ahir de matinada quan la víctima va ser obligada a pujar un cotxe mentre demanava auxili al districte de Sant Martí. El van localitzar hores més tard a Girona. Aquest cas arriba després que dissabte passat uns homes que es feien passar per policies traguessin un altre home d'un cotxe i l'obliguessin a entrar en un altre vehicle a l'AP7. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha afirmat en les últimes hores que els primers indicis sobre la investigació apuntarien a un tema de drogues.
0: Ha quedat controlat l'incendi que ha afectat aquesta matinada la urbanització La Carola d'Ordino, Andorra.
3: El foc ha destruït completament els 7 blocs de la urbanització de luxe, encara en construcció, sense provocar cap ferit. L'incendi, que ja es troba sota control, ha mobilitzat 14 dotacions de bombers i 34 efectius sobre el terreny. La superfície cremada és de 10.000 metres quadrats d'habitatges i 12.000 d'aparcament.

0: Són notícies relacionades amb l'habitatge que avui ens arriben des de Ràdio Sallent i Ràdio Vilafranca.
1: Manresa destinarà 6 milions d'euros en ajudes per rehabilitar el centre històric, una xifra que podria arribar fins als 15.000 si s'hi afegeixen inversors privats. S'hi podran acollir tant propietaris com comunitats de veïns o promotores socials. L'objectiu és tornar a omplir de vida aquest barri de la capital del Bages i que els privats s'animin a rehabilitar els seus habitatges. Les ajudes es destinaran, entre d'altres, a millorar l'accessibilitat dels edificis, l'estructura o l'eficiència energètica. És una iniciativa que s'inclou en el pla de barri. S'espera que les ajudes s'aprovin al ple d'aquesta setmana i que els veïns s'hi puguin presentar a partir de l'octubre.
2: L'Ajuntament de Vilafranca ha formalitzat aquest matí davant de notari les dues escriptures de dret de superfície i concessió administrativa de dos solars municipals situats al carrer Gelida i al carrer Dolors Piera a favor de la promotora social Llogaràlia. En aquests dos terrenys s'hi construiran 110 habitatges de protecció oficial de lloguer, distribuïts en dues promocions de 36 i 74 habitatges respectivament. Amb aquests 110 pisos que construirà la promotora, Vilafranca supera l'objectiu d'incorporar el parc d'habitatge assequible a 196 pisos que marcava el Pla Local d'Habitatge pel període 2022-2027 i situa aquesta xifra en 205.
0: I tenim notícies també vinculades a aquesta casa. La xarxa i l'Eurecat han signat avui un conveni de col·laboració per fer junts el nou programa especialitzat en tecnologia que s'estrena aquest diumenge i es diu Zeros i Uns. L'Eurecat és el principal centre tecnològic de Catalunya.
3: L'objectiu del programa, que és divulgatiu de televisió i ràdio, és explicar què és la intel·ligència artificial i les noves tecnologies a tot tipus de públics. Ho ha explicat la consellera delegada de la xarxa audiovisual local, Núria de José.
4: El que pretén és, doncs, precisament això, fer arribar a l'usuari la màxima informació possible sobre la intel·ligència artificial, parlant d'aquelles avantatges que pot tenir, d'aquells usos que en pot fer, i alhora conscienciant sobre la prudència que s'ha de tenir a l'hora d'acostar-se a la IA.
3: El programa Zeros i Uns durarà mitja hora i tindrà un expert de referència, el director de la unitat d'IA aplicada d'Eurecat.cat.
0: I és moment per la cultura. La Sagrada Família podria acabar-se en només 10 anys si s'elimina un sol edifici per construir la façana de la Glòria. La Junta Constructora del Temple farà una proposta de mínims, ja que sempre havien demanat enderrocar dues illes de cases de la banda de mar cap al carrer d'Aragó.
3: El director general de la Junta Constructora del Temple de la Sagrada Família, Xavier Martínez, ha proposat a l'Ajuntament de Barcelona traslladar l'edifici de Núñez i Navarro a un solar que tenen a prop.
5: Nosaltres, la solució que proposem, nosaltres tenim un lloc, un espai a la illa del costat, on aquest edifici perfectament es pot traslladar i nosaltres finalitzar. El que no desconeixem en aquests moments és quin abast de solució vol donar l'Ajuntament més enllà de les nostres pretensions, que és finalitzar l'escala.
3: Segons Martínez, les converses amb l'Ajuntament estan molt avançades i ara toca el consistori moure fitxa.
0: CaixaForum Barcelona rastreja l'empremta de la història de l'art en la creació contemporània amb l'exposició Una força del passat. La mostra es podrà visitar fins al 10 de gener i presenta peces d'artistes que s'han inspirat en obres d'autors que els han precedit, amb l'objectiu de demostrar que tradició i innovació no són termes oposats. David Navarro, bon dia.
6: Bon dia. Una força del passat parteix d'un vers de Pasolini que reivindica la importància de la tradició per comprendre el seu temps. Aquesta premissa porta a reunir 37 obres que mostren com nombrosos artistes contemporanis han trobat en la història de l'art una font d'inspiració. Així, per exemple, Javier Arce recupera a Lliçó d'anatomia una icona de Rembrandt, o una obra col·lectiva, Viure i deixar morir, o La fi tràgica de Marcel Duchamp, simbolitza l'assassinat d'una figura referent per a molts artistes. L'exposició, com explica la comissària Nimfa Bisba, mostra com els autors s'apropien del passat per donar-li un nou significat.
7: És simplement una composició, a vegades és la llum d'un quadre que els ha inspirat per començar a crear la seva obra. I és interessant veure que la història de l'art sempre ha sigut una font per tots els artistes, de totes les èpoques.
6: Perquè el visitant entengui els referents als artistes, cadascuna de les peces compta amb un petit cartellet que explica les fonts d'inspiració, que van des de la caverna de Plató a les Menines o a obres de Degas o Matisse.
0: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Joan Barberà. Bon dia, Joan. El Barça es prepara ja per l'estrena de la Lliga de Campions femenina de futbol.
8: Bon dia, Marta. El conjunt blaugrana, que defensa el títol continental, rep demà la visita del París. Serà a l'estadi Johan Cruyff. El Barça torna a ser un dels favorits per guanyar aquest títol. Escoltem el tècnic del Barça, Pere Romeu.
9: Fins ara no sé si hem sigut favorites o no, però el que hem fet és preparar-los per guanyar i aquesta temporada el tornem a fer. Així que aquest és el missatge que jo crec que s'hauria de traslladar, de que seguim tenint molt, molt, molt bon equip, seguim sent un equip referència en el món, seguim sent un equip que té un estil de joc i una identitat super, super marcada, tenim jugadores de primer nivell, per no dir les millors del món, així que tornarem a lluitar per tot segur.
8: I una de les jugadores més destacades de la plantilla és Eva Payor.
10: Estoy muy contenta para empezar nueva temporada en Champions, porque es nuestro objetivo, porque estamos muy gran equipo y sí, estamos preparados para el primer partido mañana y sí, esto.
8: Per cert, ja estan a la venda les entrades pel Barça-Real Madrid de la Lliga F, que jugarà el 4 d'octubre al Camp Nou. Males notícies al centre d'esport Sabadell, equip de la segona divisió, amb Nicolás Gioacchini. S'han confirmat els pitjors pronòstics i les proves

0: Catalunya. Diumenge, el seu substitut va ser Gastón Valles i l'uruguaià també va dir la seva, ja que va ser l'autor de l'1-0 contra l'Oviedo.
1: Nico tuvo esa desgracia que tuvo la lesión y bueno, él lo venía haciendo muy bien. Pero bueno, ahora no me toca a mí, le pudo haber tocado a Nico también. La verdad que él entró muy bien también después en el segundo tiempo. Y bueno, obviamente tenemos la responsabilidad de hacer gol, pero también de hacer el trabajo que pedía el equipo. Y bueno, yo creo que lo hicimos todos y muy bien.
0: Avui és dia de descans al centre d'esports. Demà, tornada a la feina, ja sense Joaquini, amb la vista posada a la visita de dissabte a la Banca Balaïdos del Celta Fortuna.
2: Gràcies, Sergi Part, des de Ràdio Sabadell. Baixem una categoria. La primera federació, l'Europa, presenta aquesta tarda el nou tècnic en substitució de Josep Maria Jané. El seu relleu l'agafa Luis Blanco, de 48 anys. Blanco arriba al club escapolat després d'haver dirigit l'Atlètic Balears i d'una llarga trajectòria a l'Espanyol, on va dirigir el filial, l'Espanyol B, i va ser segon entrenador del primer equip en el darrer ascens dels blanquiblaus a la primera divisió. Aquesta tarda, com diem, presenten Luis Blanco com a nou entrenador de l'Europa. En plana poliesportiva, demà juga la final de la Lliga Catalana Femenina de Bàsquet entre l'Espart Girona i el Cadí La Seu. La cita a Reus, on també jugarà la final en categoria Challenge entre la Joventut Badalona i el Lima Horta. I també demà estarem molt pendents de la primera jornada d'hoquei sobre patins de l'hoquei Lliga Catalana Femenina. Serà la primera jornada, com diem, amb els següents enfrontaments: Mataró, Sant Cugat, Palau, Cerdanyola, Vigues i Riells, Manlleu, i també el duel entre l'Alpicat i el Voltregà.
3: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Falten una mica més de 3 minuts per arribar a les 3 de la tarda i això vol dir que nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Que passeu una molt bona tarda.

0: Son las 3.
1: Catalunya migdia.
0: Fa una hora hem començat el Catalunya migdia explicant-vos que la majoria progressista del Tribunal Constitucional ha activat el compte enrere per l'aplicació total de la llei d'amnistia. Aquest migdia ha tombat la tesi conservadora que el referèndum va suposar un enriquiment personal als líders del procés. A TV3, Gonzalo Boye ha situat el retorn de Carles Puigdemont a finals del mes d'octubre. També hem connectat amb Brussel·les, on no ha agradat gens l'estratègia del govern espanyol de vetar noves ampliacions de la Unió Europea fins que no es reconegui abans l'oficialitat del català. I ens hem fixat en la guia del govern sobre les pantalles, que adverteix de conseqüències com el retard en el llenguatge o els dèficits d'atenció en els menors que estan massa hores davant de les pantalles. Tot això us ho hem explicat a la primera hora del Catalunya migdia. Ara què més podem afegir-hi, Joan Bota?
2: Doncs mira que la Sagrada Família rectifica i ara diu que l'escalinata de la façana de la Glòria comportarà l'enderroc de més d'un edifici. A primera hora i en roda de premsa, el director de la Junta Constructora, Xavier Martínez, ho heu sentit fa uns minuts al Catalunya migdia, apuntava que la façana de la Glòria i l'escalinata es podrien fer només afectant el bloc Núñez i Navarro.
3: Nosaltres el que hem demanat és que per acabar la Sagrada Família aquest edifici no pot estar perquè no ens permet acabar. Nosaltres la solució que proposem, nosaltres tenim un lloc, un espai a la illa del costat on aquest edifici perfectament es pot traslladar i nosaltres finalitzar. El que no desconeixem en aquests moments és quin abast de solució vol donar l'Ajuntament més enllà de les nostres pretensions, que és finalitzar l'escala.
2: Doncs bé, el temple ha matisat poc després que també es veuran afectats altres edificis de la zona. Ara qui té l'última paraula és l'Ajuntament, que no ha volgut fer declaracions sobre el tema. Més qüestions. El govern espanyol demana al jurat popular que absolgui Begoña Gómez i la declari innocent, a l'espera que es posi data pel judici a la dona de Pedro Sánchez. La ministra portaveu Almasaiz ha demanat als nou ciutadans que la jutjaran que siguin justos.
4: Confiamos en que un jurado ecuánime hará justicia, y en este caso, hacer justicia es declarar a Begoña Gómez inocente.
2: I Codorniu es prepara per ampliar el seu negoci del vi a Espanya amb l'adquisició de cellers a Galícia, Andalusia i la denominació d'origen Rueda. Aquest any ha tornat a batre rècord de vendes sense pràcticament cap afectació per les turbulències al mercat nord-americà. Anem a Barcelona, Sara Riera.
5: Bona tarda. Reventós Codorniu, líder absolut al mercat del cava Espanya, vol créixer el sector del vi i penetrar en zones on encara no ha entrat. Una estratègia que compensaran aturant alguna inversió a l'estranger. Aquest any han guanyat 14 milions d'euros i segons el CEO, Sergio Fuster, la clau ha estat adaptar-se al que demana la gent.
6: Bebidas más frescas, más fáciles. Que eso es lo que te está llevando a esos segmentos que de alguna manera son momentos de consumo y experiencias un poco se perciben como más fáciles, más ligeras, menos contenido alcohólico. Entonces es un fenómeno transversal en todas las edades. Se ve en jóvenes, pero te diría que también se ve en adultos. El mercado está claramente gravitando en esa dirección.
5: Mentrestant, continuen les converses per la sortida del seu accionista majoritari, el fons nord-americà Carlyle, que continua negociant la venda del seu 55% de la companyia.
0: Passen 3 minuts de les 3.
7: Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
0: I amb Neus Tomàs, directora adjunta del Diari Oponès. Bona tarda.
8: Bona tarda.
0: L'advocada Gemma Calvet, bona tarda.
9: Hola, bona tarda.
0: I el consultor de comunicació Miquel Àngel Escobar, bona tarda.
10: Bona tarda.
0: Com esteu? Tot bé?
8: Tot bé.
10: Molt bé.
0: Perfecte.
8: Escolta, molt bé.
0: Doncs mira, que duri. No, intentarem no espatllar-ho, com a mínim durant la pròxima hora. A partir d'aquí, quan sortiu del Catalunya migdia, ja no em sento obligat a fer-vos la vida més fàcil.
8: És que l'espai fa la cosa, eh? Ah.
11: Sintonitza Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
12: La teva veu, la teva ràdio.
13: Tenim a Arbúcies una temperatura de 28 graus i una humitat del 47%.

0: Rescat Info.
1: Són les 4, bona tarda.

El Tribunal Constitucional es decanta per amnistiar els líders de l'1 d'octubre i acosta la tornada de Carles Puigdemont. La majoria progressista no ha aprovat la proposta de sentència del magistrat conservador contrari a l'amnistia. El 6 d'octubre serà la votació decisiva que obligarà el Suprem a aixecar les ordres de detenció dels exiliats i amnistiar la malversació. Nou revés per l'oficialitat del català a la Unió Europea. Els socis europeus s'oposen a vincular el reconeixement de la llengua catalana a l'entrada de nous països, com reclamava el govern espanyol. El secretari general de l'ONU demana més cooperació per evitar un món més dividit i que la polarització acabi sent un abisme entre bàndols enfrontats. Antonio Guterres ha arrencat l'Assemblea General de l'ONU reclamant també que la humanitat controli la intel·ligència artificial i no a la inversa. Aquesta tarda també hi haurà el discurs de Donald Trump.

0: El govern actualitza la guia sobre usos digitals en la infància i l'adolescència i fa un diagnòstic sobre l'impacte en la salut de l'abús de les pantalles. El document parla de retards en el desenvolupament del llenguatge, dificultat d'atenció i d'aprenentatge, augment de pes o càries. Reticències dels sindicats de mestres i professors amb el debat obert al Consell d'Educació per millorar el sistema i els resultats acadèmics. USTEC acusa el govern de voler desactivar les mobilitzacions i li exigeix que continuï negociant. Si la situació no millora, amenaça amb noves vagues al novembre. Els patinets elèctrics tornaran al transport públic. Falta saber quan i en quines condicions. L'Autoritat del Transport Metropolità revisarà la prohibició en base a la nova normativa aprovada per aquests vehicles de mobilitat personal per la DGT. I Albert Serra presenta al Festival de Sant Sebastià dues pel·lícules que han aixecat força expectació. Una és 16 Momentos de mi vida, amb la diva alemanya Ingrid Caven, i l'altra és la provocadora Roques Roges, de Bruno Dumont, que protagonitzen nens que es comporten com a adults.
1: Esports. Avui es juguen els primers partits de la nova edició de la Champions femenina de futbol. Demà debutarà el Barça, el vigent campió, rebent el París. Podria tornar Irene Paredes a la convocatòria. Un altre jugador blaugrana, Cata Coll, serà entrevistada aquest vespre al programa Tot Costa de Catalunya Ràdio. I encara en futbol, Luis Blanco el presentaran avui com a nou entrenador de l'Europa. L'equip gracienc va anunciar ahir la destitució del tècnic Josep Maria Jané després de 4 jornades de Lliga.
0: I pel que fa al temps, tarda assolellada i càlida, tot i que respecte d'ahir han baixat un parell de graus les temperatures. Moltes màximes entre els 27 i els 32 graus i les més altes prop dels 35 graus.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 28 graus i una humitat del 48%.

0: info.
1: Bona tarda, són les 5. Moment de repassar els temes més destacats d'aquesta tarda de dimarts, però primer comencem fent un cop d'ull a les carreteres, equip viari.
2: Hi ha cua a la T11 a l'altura de Reus en direcció Falset a causa d'un accident. També aturats a la C-17 a l'altura de Gurb en direcció Ripoll a causa d'obres. La mateixa C-17 a Parets del Vallès en sentit sud, C-58 i C-33 entre Montcada i l'entrada a Barcelona pel Nus de la Trinitat. I d'altra banda, els autobusos de Barcelona recuperen a partir d'ara la normalitat després que a les 5 d'aquesta tarda s'ha acabat la vaga del personal.

0: Donald Trump pronuncia a hores d'ara el seu discurs davant l'Assemblea General de l'ONU a Nova York, un discurs que ha arrencat amb to triomfalista, destacant que els Estats Units estan vivint el seu millor moment. També ha parlat de l'Iran i s'ha mostrat optimista de poder arribar a un acord per aturar el conflicte. El Tribunal Constitucional es decanta per amnistiar els líders de l'1 d'octubre i acosta la tornada de Carles Puigdemont. La majoria progressista no ha aprovat la proposta de sentència del magistrat conservador, que era contrària a l'amnistia. El 6 d'octubre serà la votació decisiva que obligarà el Suprem a aixecar les ordres de detenció de tots els exiliats i també a amnistiar la malversació. Nou revés per l'oficialitat del català a la Unió Europea. Els socis europeus s'oposen a vincular el reconeixement de la llengua catalana a l'entrada de nous països, com reclamava el govern espanyol. El govern actualitza la guia sobre usos digitals en la infància i l'adolescència i fa un diagnòstic sobre l'impacte en la salut de l'abús de les pantalles. El document parla de retards en el desenvolupament del llenguatge, dificultat d'atenció i també d'aprenentatge i augment de pes o càries. Reticències dels sindicats de mestres i professors amb el debat obert al Consell d'Educació per millorar el sistema i els resultats acadèmics. USTEC acusa el govern de voler desactivar les mobilitzacions i li exigeix que continuï negociant. Si la situació no millora, amenaça amb noves vagues al novembre. Els patinets elèctrics tornaran al transport públic. Falta saber quan i en quines condicions. L'autoritat del transport metropolità revisarà la prohibició en base a la nova normativa aprovada per aquests vehicles de mobilitat personal per la DGT. La Sagrada Família proposa construir l'escalinata de la façana de la Glòria enderrocant un únic edifici i reubicant els veïns en un bloc de nova construcció en un solar pròxim. És l'opció de mínims que fa el temple, que demana l'Ajuntament que mogui fitxa per poder així acabar la basílica d'aquí a una dècada.
1: Esports. Avui es juguen els primers partits de la nova edició de la Champions femenina de futbol. Demà debutarà el Barça, el vigent campió, rebent el París. Podria tornar Irene Paredes a la convocatòria. Una altra jugadora blaugrana, Catacoll, serà entrevistada aquest vespre al programa Tot Costa de Catalunya Ràdio. També en futbol, Luis Blanco el presentaran avui com a nou entrenador de l'Europa. L'equip gracienc va anunciar ahir la destitució del tècnic Josep Maria Gené després de 4 jornades de Lliga.
0: I pel que fa al temps, tarda assolellada i càlida, tot i que respecte d'ahir han baixat un parell de graus. Moltes màximes entre els 27 i els 32 graus i les més altes prop dels 35. Alguna nuvolada cap al litoral central i aquesta matinada, a les 2:05, començarà oficialment la tardor. Això sí, mantindrem els propers dies el temps d'estiu.
2: Trescat Info.
0: Són les 5 i gairebé 4 minuts, us informa Agustí Serrat.
2: Trescat Info. Trescat Info.
3: Sintonitza Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
4: La teva veu, la teva ràdio.
5: Tenim a Arbúcies una temperatura de 26 graus i una humitat del 54%.

0: Ràdio Arbúcies.
1: L'emissora que escolten les altres emissores.
0: 107.6 FM.
2: Un, dos, tres. Respira.

0: Les 6, bona tarda. I a aquesta hora d'entrada fem un cop d'ull ràpid a la situació de la mobilitat al país. Equip viari, Mariluz García.
1: Bona tarda, destaquem les cues de la T11 a l'altura de Reus en direcció Falset i a l'àrea de Barcelona l'AP7 entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà en sentit sud, la C58 i la C33 entre Montcada i l'entrada a Barcelona pel Nus de la Trinitat i les dues rondes de Barcelona en sentit Besòs, sobretot la ronda a dalt.
0: La majoria progressista del Tribunal Constitucional es decanta per aplicar l'amnistia als líders de l'1 d'octubre i acosta la tornada de Carles Puigdemont. La votació decisiva serà el 6 d'octubre, que obligarà el Suprem a aixecar les ordres de detenció dels exiliats. Junts veu la resolució del Constitucional com una desautorització als jutges i per Esquerra Republicana els tribunals ja no tenen excuses per aplicar la llei. Els Estats Units firmen l'acord amb Dinamarca i Groenlàndia per augmentar la seva presència militar a l'illa. La líder danesa i el primer ministre groenlandès diuen que amb el pacte mantenen la sobirania i el dret d'autodeterminació del territori i a la vegada milloren la seguretat de l'Àrtic.

0: Donald Trump creu que els Estats Units arribaran a un acord amb l'Iran després de les eleccions de mig mandat per aturar la guerra. Ho ha dit durant el discurs que ha pronunciat a l'Assemblea General de les Nacions Unides i en el qual també ha tret pit, ha dit, de la bona situació del país. A Catalunya, el govern vol prohibir l'accés a la intel·ligència artificial als menors de 14 anys. L'executiu impulsarà al llarg de l'any que ve una llei per intentar minimitzar els efectes de la IA en el món educatiu. També s'aposta per recuperar les lectures obligatòries per als joves i així millorar les dades de comprensió lectora. I Barcelona acull fins demà el congrés iSummit, que arriba en ple debat mundial sobre els riscos de la intel·ligència artificial. La Generalitat ho veu com una oportunitat per posicionar Catalunya com un pol digital del sud d'Europa, mentre que les entitats socials es manifesten en contra dels megacentres de dades. Troballa inesperada al jaciment del castell de Cervera, a la Segarra, i han descobert 8 petjades que els experts creuen que tenen uns 30 milions d'anys. Sembla que les va fer un avantpassat dels cavalls actuals. I també us explicarem que Albert Serra presenta al Festival de Sant Sebastià dues pel·lícules que han aixecat força expectació. Una és 16 Momentos de mi vida, amb la diva alemanya Ingrid Caven, i l'altra és la provocadora Roques Roges, de Bruno Dimond, que protagonitzen nens que es comporten com adults.
1: Esports. Avui es juguen els primers partits de la nova edició de la Champions femenina de futbol. Demà debutarà el Barça, el vigent campió, rebent el París. Podria tornar Irene Paredes a la convocatòria. Una altra jugadora blaugrana, Cata Coll, serà entrevistada aquest vespre al programa Tot Costa de Catalunya Ràdio. Encara en futbol, Luis Blanco el presentaran avui com a nou entrenador de l'Europa, mentre que en ciclisme, les catalanes Paula Blas i Mireia Benito han finalitzat sisenes en la contrarrellotge mixta per equips del Mundial de Montreal al Canadà. L'or ha estat per Itàlia.
0: I som a l'última tarda de l'estiu astronòmic, amb cel clar i només alguna nuvolada al prelitoral. Les màximes han baixat una mica respecte d'ahir.
2: Informació, proximitat, música...
3: La fórmula que copien altres emissores. Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
4: Tenim a Arbúcies una temperatura de 26 graus i una humitat del 54%.

visto nada, Alicia.

0: Rescat Info.
1: Bona tarda, són les 7. Moment de repassar els temes més destacats d'aquesta tarda de dimarts, però primer comencem fent un cop d'ull a les carreteres. Equip viari.
2: Destaquem les cues per accidents a l'N260, a Montferrer-Castellbò, a l'Alt Urgell, si fa pas alternatiu, la B23 entre Sant Just d'Esvern i Esplugues en direcció d'entrada a Barcelona, i encara queden cues també a la C58 i la C33 des de Montcada fins a l'entrada a Barcelona pel Nus de la Trinitat i a les dues rondes de Barcelona sentit Besòs.
1: La majoria progressista del Tribunal Constitucional es decanta per aplicar l'amnistia als líders de l'1 d'octubre i acosta la tornada de Carles Puigdemont. La votació decisiva serà el 6 d'octubre, que obligarà el Suprem a aixecar les ordres de detenció dels exiliats. Junts veu la resolució del Constitucional com una desautorització als jutges i, per Esquerra, els tribunals ja no tenen excuses per aplicar la llei. Els Estats Units firmen l'acord amb Dinamarca i Groenlàndia per augmentar la seva presència militar a l'illa. La líder danesa i el primer ministre groenlandès diuen que amb el pacte mantenen la sobirania i el dret d'autodeterminació del territori i a la vegada milloren la seguretat de l'Àrtic. Donald Trump creu que els Estats Units arribaran a un acord amb l'Iran després de les eleccions de mig mandat per aturar la guerra. Ho ha dit durant el discurs que ha pronunciat a l'Assemblea General de les Nacions Unides i en el qual també ha tret pit de la bona situació que diu que té al seu país. El govern vol prohibir l'accés a la intel·ligència artificial als menors de 14 anys. L'executiu impulsarà al llarg de l'any que ve una llei per intentar minimitzar els efectes de la IA en el món educatiu. També s'aposta per recuperar les lectures obligatòries per als joves i així millorar les dades de comprensió lectora. Nou revés per l'oficialitat del català a la Unió Europea. Els socis europeus s'oposen a vincular el reconeixement de la llengua catalana.

0: catalana a l'entrada de nous països, com reclamava el govern espanyol. I els Mossos investiguen com a homicidi el cas de la dona que van trobar morta al pantà d'Utxesa, a Torres de Segre, el mes d'agost. Tot i que l'autòpsia va descartar signes de violència en el cadàver, els Mossos han trobat prou indicis de criminalitat.
1: Esports. Avui es juguen els primers partits de la nova edició de la Champions femenina de futbol. Demà debutarà el Barça, el vigent campió rebent el París. I Nene Paredes podria tornar a la convocatòria. Una altra jugadora blaugrana, Catacoll, serà entrevistada d'aquí a uns minuts al programa Tot Costa de Catalunya Ràdio. També en futbol, Luis Blanco serà presentat avui com a nou entrenador de l'Europa. L'equip gracienc va anunciar la destitució del tècnic Josep Maria Gené després de quatre jornades de Lliga. I en ciclisme, les catalanes Paula Blas i Mireia Benito han finalitzat sisenes en la contrarellotge mixta per equips del Mundial de Montreal al Canadà. L'or ha estat per Itàlia.
0: I pel que fa al temps, última tarda de l'estiu astronòmic amb cel clar i només alguna nuvolada al prelitoral. Les màximes han baixat una mica respecte ahir, però igualment moltes arribaran als valors d'entre 27 i 32 graus. Les més altes, de 35 graus, han estat a l'Ebre. Aquesta matinada, a les 2 i 5 minuts, començarà oficialment la tardor, però els propers dies mantindrem el temps d'estiu.
2: 3CAT Info.
0: Passen 3 minuts de les 7, us informa Agustí Serrat.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: I comencem explicant-vos...
3: Informació, proximitat, música...
4: La fórmula que copien altres emissores. Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
5: Tenim a Arbúcies una temperatura de 25 graus i una humitat del 56%.

Bona tarda, són les 8. Molt pendents a 3cat Info d'aquesta informació que acabem de conèixer. Com a mínim 3 persones ateses pel SEM per la caiguda d'una part del fals sostre a l'estació de Fabra i Puig de Rodalies a Barcelona, segons han confirmat fonts de l'Ajuntament a aquesta emissora. Adif informa que l'estació s'ha tancat per motius de seguretat. La majoria progressista del Tribunal Constitucional es decanta per aplicar l'amnistia als líders de l'1 d'octubre i acosta la tornada de Carles Puigdemont. La votació decisiva serà el 6 d'octubre, obligarà el Suprem a aixecar les ordres de detenció dels exiliats. Junts veu la resolució del Constitucional com una desautorització als jutges i per Esquerra els tribunals ja no tenen excuses per aplicar la llei. El govern vol prohibir l'accés a la intel·ligència artificial als menors de 14 anys. L'executiu impulsarà al llarg de l'any que ve una llei per intentar minimitzar els efectes de la IA en el món educatiu. També s'aposta per recuperar les lectures obligatòries per als joves i així millorar les dades de comprensió lectora. Els Estats Units firmen l'acord amb Dinamarca i Groenlàndia per augmentar la seva presència militar a l'illa. La líder danesa i el primer ministre groenlandès diuen que amb el pacte mantenen la sobirania i el dret d'autodeterminació del territori i a la vegada milloren la seguretat de l'Àrtic. I Donald Trump creu que els Estats Units arribaran a un acord amb l'Iran després de les eleccions de mig mandat per aturar la guerra. Ho ha dit durant el discurs que ha pronunciat a l'Assemblea General de les Nacions Unides i en el qual també ha tret pit, ha dit, de la bona situació del seu país. Nou revés per l'oficialitat del català a la Unió Europea. Els socis europeus s'oposen a vincular el reconeixement de la llengua catalana a l'entrada de nous països, com reclamava el govern espanyol. I els Mossos investiguen com a homicidi el cas de la dona que van trobar morta al pantà d'Utxesa, a Torres de Segre, el mes d'agost. Tot i que l'autòpsia va descartar signes de violència en el cadàver, els Mossos han trobat prou indicis de criminalitat. També us explicarem que la Sagrada Família proposa construir l'escalinata de la façana de la

0: Glòria enderrocant un únic edifici i reubicant els veïns en un bloc de nova construcció en un solar pròxim. És l'opció de mínims que fa el temple, que demana a l'Ajuntament que mogui fitxa per poder així acabar la basílica d'aquí una dècada.
1: Esports.
2: Avui es juguen els primers partits de la nova edició de la Champions femenina de futbol. Demà debutarà el Barça, el vigent campió rebent el París. La portera Cata Coll, en declaracions de programa Tot Costa de Catalunya Ràdio, és conscient que es considera l'equip blaugrana com a favorit per tornar a guanyar el títol, però ella creu que segueixen tocant de peus a terra. Encara en futbol, a Luis Blanco, el presentant avui com a nou entrenador de l'Europa. L'equip gracienc va anunciar ahir la destitució del tècnic Josep Maria Jané després de 4 jornades de Lliga. I en ciclisme, les catalanes Paula Blas i Mireia Benito han finalitzat sisenes a la contrarrellotge mixta per equips del Mundial de Montreal al Canadà. L'or ha estat per Itàlia.
0: I acabarem l'estiu astronòmic amb el cel clar, tret de 4 núvols al litoral i al prelitoral del Camp de Tarragona i a Osona.
1: Estàs escoltant Ràdio Arbúcies, l'emissora de la Vall del Montseny.
3: 107.6 FM.
4: Tenim a Arbúcies una temperatura de 22 graus i una humitat del 68%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 19 graus i una humitat del 80%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 17 graus i una humitat del 77%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 16 graus i una humitat del 67%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 17 graus i una humitat del 57%.